Activa el mode estiu. Escolta i cap.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

alhora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Activa el mode estiu. Escolta i canta.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2025. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Londres, 1854. Un estrany brot comença a estendre's pels barris més densos de la ciutat. Persones de diferents edats, classes socials i barris comencen a caure malaltes. Cap patró, cap lògica, cap pista. Els metges estan desconcertats. Les dades demogràfiques no coincideixen, no comparteixen oficis ni es coneixen entre ells i tanmateix estan connectats. Només una cosa els uneix, però encara no ho saben. I el rellotge avança.
2: Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que no cura malalties, però pot ajudar.

0: d'entendre-les millor?
1: Mira, d'entrada us aviso que avui el títol del podcast és una mica publicitat enganyosa, eh? Perquè no sé si estimarem gaire. Avui aprendrem un concepte bastant desconegut i molt important en mates. Anirem fins al cor d'una epidèmia històrica per descobrir com les matemàtiques poden ajudar a salvar vides. Però literalment, eh?
2: Molt bé, doncs, especulem. Què podien tenir en comú persones tan diferents? Algun producte que consumien?
1: Sí, era un producte de consum bastant comú. Compartien l'aigua. Tots anaven a buscar aigua a la mateixa font. I quan la van tancar, es va frenar el brot. El que és interessant és com ho van descobrir. I és interpretant una estructura molt estudiada en l'àrea de la geometria computacional, els diagrames de Voronoi. Els investigadors de Londres van agafar el mapa de la ciutat i van situar-hi totes les fonts d'aigua. D'aquesta manera van detectar la font infectada i la van poder tancar.
2: Mira que bé, tu, geometria i salut pública.
0: I això quins altres aplicatius pot tenir a la vida quotidiana?
1: Doncs, per exemple, la cobertura dels mòbils, o sigui, el diagrama de Voronoi és el mapa que et pinta com de colors diferents, diferents zones, que són els punts del pla que estan més propers, en aquell cas a una font, o, per exemple, si parlem de la cobertura dels mòbils, doncs a l'antena. Llavors, tu vas caminant pel carrer i el teu mòbil es connecta a l'antena més propera. Si tu segueixes caminant, de cop, quan passes de zona, el teu mòbil capta la senyal d'una altra antena. I tu ni t'enteres, però el teu mòbil es va connectant com a diferents punts i sempre es connecta al punt més proper que té.
0: Per això, el dia aquell de la gran apagada, hi havia gent que tenia cobertura abans que altra, no?
1: Exacte. Si hi ha llum a un lloc o no, segur que influeix. Però sí, sí, això dels diagrames de Voronoi, al final, és una cosa que s'utilitza en diverses coses de la vida quotidiana, sí, sí.
0: I, per exemple, a l'hora de triar el cap, que li correspon a cadascú?
1: Clar, va per zones. Si tu a casa teva mires quin cap et queda més proper, doncs aniràs a aquell. O sigui, si ho pintéssim en un mapa, seria la mateixa zona del diagrama de Voronoi. Vale, doncs exacte, això dels diagrames de Voronoi és el que van utilitzar per solventar, com si diguéssim, una epidèmia de Londres del segle XIX. Però ara també tenim coneixement d'una altra epidèmia actual en un món globalitzat que la vam viure fa poc tots nosaltres.
0: I a qui farà jugar avui?
1: Mira, una epidemiòloga de la Vall d'Hebron. Escolta, escolta. Doncs estic aquí amb la Blanca Borràs, que és metgessa de la Vall d'Hebron i és especialista en medicina preventiva i salut pública. Hola, Blanca.
3: Hola, què tal?
1: Ja saps que ens agraden molt les mates i al final la medicina també té molta relació amb les matemàtiques. També vosaltres heu de fer molts càlculs i models, que sí?
3: Sí, la veritat que sí.
1: Tu també ets especialista en epidèmies i a mi m'ha arribat que tu vas haver d'encarregar bastant tota l'època del Covid, no?
3: Sí, la veritat que sí, de la vigilància epidemiològica i més tard de les vacunes, sí, sí.
1: O sigui, tot això de la propagació, com funciona en una epidèmia?
3: Doncs sí, la veritat és que estàvem tots molt pendents del, no, el número bàsic de reproducció, que jo crec que tothom ho escoltava fins i tot a la televisió, no?, cada migdia.
1: Vale, i què és això d'aquest número bàsic de reproducció?
3: Al final és el número de casos secundaris que pot produir una persona infectada amb condicions ideals, no? Si posem una persona, per exemple, infectada de Covid amb una classe, una guarderia de 10 nens, seria capaç d'infectar aproximadament a 3.
1: I que llavors, cada malaltia, com si diguéssim, té el seu factor.
3: Cada malaltia té el seu. Per exemple, el xarampió pot arribar a ser de 17, 18, 10, més o menys.
1: Clar, déu-n'hi-do, perquè hi ha malalties que potser tenen aquest factor R més alt, però com que els altres estem vacunats, per exemple, potser llavors no, tot i que la persona pugui contagiar 10, no s'acaben contagiant 10 perquè estan vacunats, suposo, no?
3: Totalment, exactament. Per exemple, el xarampió, tot i ser molt transmissible, ara mateix no ens està causant una epidèmia perquè la gran majoria de persones estem protegides, vacunades. Quan va arribar el Covid, ningú estava protegit i, per tant, es va causar una epidèmia per aquest motiu.
0: Entenc que havíeu estudiat grans epidèmies, però potser no n'havíeu viscut cap que afectés a la població de tal manera que tota la població de l'Estat s'hagués de confinar. Quins aprenentatges n'heu tret?
3: La veritat, doncs que, tot i les matemàtiques, no, hi ha un factor social i antropològic molt, molt important que cal prestar-li molta atenció i que passa per una molt bona comunicació a la població.
0: Mirant pel retrovisor, diries que la gestió va ser correcta?
3: Jo penso que sí. Eren decisions complicades, però que en diferents moments no sé, eren proporcionals al que necessitàvem.
0: I es parla molt de la possibilitat de que torni a produir-se una epidèmia similar. Nosaltres... Els experts com ho viviu, això?
3: Sí que és real en el sentit de que històricament, aproximadament cada 60 anys, tenim una epidèmia. Normalment és causada per el virus de la grip, i aquesta vegada ens ha sorprès el SARS-CoV-2, però podria ser un virus SARS com podria ser un altre cop la grip. Sí, creiem que tornarà a passar.
1: Està bé, bueno, però l'important és saber com reaccionar, no?
3: Exactament. No, però jo crec que amb la vacunació va ser un èxit perquè mai s'havia fet tan ràpid. I bueno, es va incrementar moltíssim la capacitat, no, de les societats científiques i de les entitats reguladores per fer una vacuna tan ràpida, i això crec que ens permetrà estar més preparats a la propera.
1: Tu estaves com amb pacients directament o estàveu estudiant, intentant fer models i això?
3: En el meu cas particular estava a les dues coses. Sí que sobretot molt al principi vam fer models per calcular la capacitat de llits d'UCI que necessitàvem, no? Que és molt important perquè, de fet, per exemple, al nostre hospital vam passar d'uns 50 a gairebé 200. No, llavors això s'ha de preveure perquè un llit UCI s'ha de construir, no? I, bueno, al principi estàvem dedicats més als models i després a tot.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, Blanca.
1: Com ens ha explicat, el factor aquest de contagi del Covid, en aquest cas concret, era 3. Que això, recordem que vol dir que cada persona contagia 3 persones més, d'acord? Llavors, i ens podem imaginar. Imagineu-vos que jo sóc la primera que m'he contagiat.
2: El pacient zero.
1: Exacte. I jo, com que aquest virus té com un contagi de R igual a 3, doncs vol dir que el primer dia jo contagiaré a 3 persones. Llavors, què passa? El segon dia, aquestes 3 persones, cada una d'elles contagiarà 3.
0: Però tu seguiràs contagiant.
1: Clar, jo en realitat sóc la quarta persona, que també estic d'abans, que també contagiaré. Però això ho podríem simplificar per ara entendre-ho millor i podríem fer com jo avui contagio a 3 i després vaig i em tanco a casa. Com dient,
0: ens confinem després del primer contagi.
1: Perquè així ja jo no contagio a ningú més. No. Llavors seran aquestes 3 persones que encara no ho saben, que cada una d'elles contagia a 3 i a la que llavors els han contagiat ja també es tanquen a casa. Vull dir, estic simplificant, que vol dir que estic fent menys contagiats dels que hi podria haver. La pregunta podria ser: quantes persones infectades hi hauria al cap d'una setmana?
2: A veure.
0: 7 dies.
2: Sí.
1: És un creixement exponencial, una progressió geomètrica.
2: Doncs vinga, calculem-ho. Tenim el model clar. Si una persona en contagia 3, estem davant d'un creixement en base 3, i això és una progressió del tipus 1, 3, 9, 27, 81...
1: Exacte. Cada dia es multiplica per 3. 3 elevat a 7. En una setmana tindríem 2.187 casos. ¿Vale? No semblen tants. Vull dir, 2.000 i pico persones,
0: sí, tampoc
1: és tan bèstia. Això en una setmana. Però ara anem a plantejar, què passaria en 2 setmanes?
0: 14 dies, no?
2: No és el doble.
0: 3 elevat a 14.
2: Exponencial.
1: Exacte.
0: 3 elevat a 14.
1: Per tant, faries 3 per 3 per 3 per 3. Això 14 vegades.
0: Sí.
1: Llavors, 3 elevat a 14...
2: És 4.782.969.
1: És a dir, en 2 setmanes...
0: 4 milions.
1: 4 milions i pico de gent contagiada. Clar, aquest és el problema del creixement exponencial. Bueno, el problema o la virtut, depèn. Així que aquí, com és una cosa negativa, doncs no et
0: va bé. Ho veiem un problema,
1: clar. Si fossin diners que anessis guanyant,
0: això estaria molt bé. Voldries
1: això. Però clar, justament lo exponencial és això de fer l'expressió de... Ui, això creix exponencialment. Vol dir, és com un sinònim a dir que creix molt ràpid. Perquè realment és això. Mireu, en els 7 primers dies només es contagiaven 2.000 i en 2 setmanes de cop es contagien 4 milions i pico, de fet, quasi 5 milions. Llavors, aquest tipus de model el podem aplicar a altres situacions. Per exemple, la difusió d'un vídeo viral. Clar, quan alguna cosa es fa viral, és que jo el comparteixo amb amics persones, però cada una d'aquestes el comparteix a amics persones i pum, pum, pum, pum, pum, o cadenes de recomanacions, de parlar bé d'algú, no? O propagació d'un rumor.
0: Ui, el rumor jo crec que va més de pressa, eh?
1: A veure, és que les matemàtiques del contagi són les mateixes.
0: Avui hem vist que, de vegades, per frenar una epidèmia no cal un laboratori, cal mirar el mapa.
2: I que una mediatriu et pot salvar la vida.
1: Sí, tornant a Voronoi, hi ha un experiment que podeu fer a casa, que a vegades el fem a classe també, que és com un experiment així de ciències, i és que si voleu veure com s'expressa aquest concepte gràficament, podeu agafar un plat, el més pla possible, que no faci panxa, i podeu repartir-hi la casitos, com vulgueu, en posem 4 o 5 de colors diferents, això sí, intenteu que siguin de colors diferents, i omples el plat, l'omples d'aigua. Llavors, clar, el colorant dels lacassitos amb el contacte amb l'aigua es va com desfent i es fa com un cercle al voltant del lacassito on la tinta que té doncs es va fent gran, no? Es va fent un cercle cada cop més gran. I clar, quan xoquen els dos cercles de dos lacassitos que estaven de costat, doncs just es genera una línia recta, que això és la mediatriu entre els dos lacassitos. I clar, com que a tots els lacassitos els està passant això alhora, se't fan totes les mediatrius alhora i el que et queda és el diagrama de Voronoi d'aquells lacassitos. Per tant, et pots imaginar que si aquells lacassitos fossin les antenes que hem dit abans o les fonts, doncs tota la zona vermella vol dir que el lacassito més proper que tenen és el vermell. Tota la zona blava, doncs tenen el lacassito blau com a més proper. I això és un experiment que podeu fer a casa i és molt xulo de veure i queda... Realment queden rectes perfectes.
0: Això ho feu a classe?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs em sembla molt divertit.
1: Ja, és que a més els alumnes... I a més fas tota la conjectura. Què creieu que passarà? I aquí hi ha conjectures tant de matemàtiques, de la forma, com físiques. De si posem aigua freda no passarà res. Hi ha nens que molts, per exemple, diuen si poso aigua calenta sí que es anirà desfent, però amb aigua freda el colorant no li passarà res. O després penses, vale, i ara com posaríeu els lacassitos perquè el plat ens quedés tot de franges rectes, no? O franges així allargades. O sigui, et pots preguntar el problema a la inversa. No, sí, sí, totes aquestes coses és lo important de fer pensar els alumnes i amb un context com podria ser aquest, doncs estirar-lo i fer preguntes que facin moltes connexions amb coses de física, amb coses de matemàtiques, pensar els problemes del dret, del revés... Sí, sí, sí, això és la gràcia.
0: I adaptar el currículum a la curiositat dels alumnes que tens davant, no?
1: Exacte.
0: Avui no hem estimat, però hem descobert un concepte molt desconegut que va ajudar a resoldre una epidèmia.
1: Sí, sí, i a més, aquest concepte, també a part de l'epidèmia, també té moltes aplicacions. Voleu saber què hi té a veure Voronoi amb l'atac de Pearl Harbor?
0: Sí.
2: Endavant.
1: Mira, hi ha un llibre que és The Signal and the Noise, de Nate Silver, que hi ha una imatge que revela la ruta de la flota japonesa cap a la base nord-americana. Vale, al mapa hi ha assenyalades les quatre bases navals dels Estats Units al Pacífic i els japonesos van triar la frontera de Voronoi per sortejar Wake Midway i Aleutianes i així van poder atacar per sorpresa Pearl Harbor perquè ja veien que havien fet com un recorregut molt estrany perquè feien anaven en recte, després giraven, feien un altre tros recte, després giraven, feien un altre tros recte, i era com, per què naveguen així? Clar. I és que just estaven anant per
0: perquè
1: sobre
0: no
1: de la mediatriu, perquè per anar com, clar, els punts més llunyans d'aquests... Jo he de passar entre mig de dos radars, el punt com més llunyà dels dos radars serà passar just pel mig, que és la mediatriu. Però clar, quan s'acabava aquell tros havien d'agafar una altra mediatriu i després una altra mediatriu.
0: I això com ho van calcular si no tenien lacassitos?
1: Clar, doncs ells van fer-ho amb cartes navals o vés a saber, perquè vull dir, al final és enginyeria naval o el que sigui.
2: Per tant, també et dic d'una altra manera, si tu estàs en una festa i no vols saludar ningú, però n'has d'anar sense creuar-te amb ningú...
0: Per la mediatriu.
2: Home, de bona noia.
1: Exacte.
0: Per fer una bomba de fum.
1: Exacte, que no et pilli ningú. De fet, els diagrames de Voronoi no són només un concepte de geometria, són una eina potentíssima per entendre com es reparteixen els recursos o els riscos.
0: Ostres, lo dels lacassitos m'ha agradat molt. No hi ha algun altre aplicatiu que puguem fer a casa?
2: Sí, de fet, quan vam fer una reunió amb la Clara Grima ens van sortir un munt d'experiments
1: sí.
2: I de contextos en biologia que eren molt interessants i que es veia com la natura fa servir de forma eficient els seus recursos i surten molts diagrames de Voronoi en moltes coses naturals, com
1: sí.
2: Era l'aura...
1: Lo de l'all, quan tu agafes una cabeça d'all i la talles així transversal i les parts que et queden, saps que l'all a dintre té com un... que allà deu anar un tros de planta, no? Doncs allò és com el centre d'aquella zona i llavors veus com el diagrama de Voronoi. De fet, ho vam fer a l'ordinador, vam fer una foto... I llavors ho vam posar a l'ordinador i amb un programa vam anar fent les mediatrius i sí, ens quedava o amb la pinya.
0: O sigui, orgànicament...
1: La pell de la pinya. La pell de la pinya, saps que també són com uns... No són rectangles ni
0: rombos,
1: són pentàgons.
0: Ja, sí, és una forma geomètrica estranya.
1: Són formes geomètriques, doncs en realitat són les mediatrius, estan delimitades per les mediatrius del centre de cada zona, com si diguéssim. Llavors, si tu fas una foto d'una pinya i la poses a la pantalla i fas les mediatrius, doncs també et queda.
0: Coincidirà. O sigui, que la natura orgànicament genera diagrames de Voronoi.
1: Clar. És a dir, és que això segur que té a veure perquè les plantes al final busquen l'eficiència. Llavors volen estar tots els que estan al més a prop d'aquí, que potser és un punt d'entrada d'aigua de la planta, de nutrients, doncs clar, es van fent així. De fet, una altra cosa que vam dir i que vam dir que estudiaríem i que no ho vam arribar a comprovar eren les closques de les tortugues, que també es fan com unes formes, i també vam pensar, ostres, a veure si també si és el diagrama de Voronoi de la closca en general, com si hi hagués un centre a cada lloc, però aquesta no ens va quadrar el dia que vam fer la foto. També la tortuga és com...
0: Sí, té una
1: curvatura,
0: forma, sí,
1: llavors
0: fan
1: la foto, tampoc és la projecció, però bueno, totes aquestes coses ho animem a provar-ho i a mirar diverses coses i dir, ai mira, vaig a comprovar a veure si té un diagrama de Voronoi o no.
0: Molt bé, com l'espiral àurea i la proporció, no?
1: Exacte, totes aquestes coses de relació de natura amb matemàtiques.
0: Molt bé, doncs som-hi amb la conclusió didàctica d'avui.
2: Vinga.
1: Molt bé, doncs si ens fixem en què hem après avui, doncs una de les coses importants és que a la història també hi podem trobar moltes matemàtiques i com s'han aplicat diverses coses per resoldre grans problemes, com ens ha passat abans amb Voronoi, amb lo de l'epidèmia de Londres. Després, que les progressions geomètriques ens ajuden a modelar situacions reals i que el creixement exponencial no és gens intuïtiu. I després, que amb una pregunta simple podem arribar a una gran comprensió del món. Al final, és anar connectant, com sempre fem. Avui no hem fet grans estimacions, però sí que hem fet connexions amb conceptes matemàtics, amb la vida quotidiana.
0: Gràcies, Laura, per compartir el teu saber. Això és tot per avui i us esperem al proper capítol de Estimem les Mates.
2: Fins aviat.
0: Adéu.
1: Que vagi bé.
4: Estimem les Mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat. The heat.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: L'Hora del Podcast. De 6 a 7, l'Hora del Podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
7: Val el mateix una ampolla d'aigua en un supermercat, en una guingueta de la platja o en un aeroport? No, oi? I estem parlant del mateix producte. Però l'espai en el qual s'adquireix i la facilitat d'accés a un altre venedor, a un recurs alternatiu, és el que acaba marcant la diferència. Aquest exemple el podem escalar més amunt. Quan hi ha abundància d'aigua a l'entorn, el recurs és econòmic. Quan s'ha d'anar a buscar una mica més lluny, puja de preu. I quan el bé és escàs, problema. Perquè l'aigua, que ningú diria que és un producte car, esdevé difícil i costosa. El mateix si aquesta aigua l'hem de tractar molt. Com més processos, més recursos hi haurem de destinar. I així, simplificant molt, arribem a un context de sequera en el qual l'aigua tributa a l'alça. Les factures s'acumulen i se'n ressenten les arques públiques, però també les activitats econòmiques, perquè, directament o indirectament, gairebé totes en depenen. I recordareu un dels casos recents més mediàtics, el de Freixenet, que anunciava acomiadaments per una crisi sense precedents a causa de la sequera. Així protestava la plantilla de Freixenet, que també denunciava que hi havia altres culpables més enllà de la sequera en aquests acomiadaments. En qualsevol cas, estem parlant d'un ERO a la Casa de les Bombolles Daurades que ha afectat a 150 treballadors. I tot està connectat perquè, abans d'això, el 2024, un dels principals fabricants d'envasos de vidre del continent, Verallia, frenava les seves expectatives de creixement perquè la falta de pluges al conjunt d'Europa es va traduir en una menor producció de begudes i, per tant, menys botelles a fabricar. L'exemple és la planta d'aquesta companyia, la Conca de Barberà, que va congelar l'ampliació de la fàbrica, que hauria d'estar ara construint-se i que encara es manté en l'aire. Inversions frustrades, però avui també parlarem de noves apostes, per exemple, a la indústria paperera de l'Alt Camp, que també ha patit la sequera. I parlarem de regeneració d'aigua, perquè és l'aposta en dos punts del Camp de Tarragona. Quins? De seguida us ho expliquem, però abans obrirem les portes d'un parell d'ajuntaments del territori que ho han passat realment malament.
8: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
7: L'aigua més cara és la que no es té. És una de les referències que, fent aquest programa, s'ha anat repetint, i qui també ens la pot confirmar és l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Benvingut al Quatre Gotes.
9: Bones, què tal?
7: De la sequera meteorològica a la sequera econòmica, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, en aquest context del 2019 fins al 2025, en el qual ha acumulat diversos anys de sequera, d'escassetat de pluges, un municipi que s'abastia amb els seus aqüífers locals, i aquesta escassetat d'aigua es va traduir en un excés de despesa, un extra de costos per poder portar aigua, primer amb camions cisterna i després desplegar finalment la connexió amb l'aigua de l'Ebre. Parlem realment d'una hipoteca econòmica per culpa de la sequera?
9: Realment sí, perquè estem parlant de que anualment, quan hi ha hagut sequera i hem fet aportacions amb camions cisterna, estem parlant d'una despesa aproximadament d'un milió d'euros anuals. O sigui, l'Espluga de Francolí és un poble molt gran com perquè no hagués tingut solucionat el tema de l'abastament d'aigua aclarit, no? I clar, el fet de que una sequera tan severa, no, s'hagi perllongat en tant de temps, doncs això ha afectat molt. O sigui, al final, sí que l'Espluga vam fer aquests talls d'aigua per almenys garantir durant unes hores de subministre d'aigua, però això, sumat a l'estat que teníem de la xarxa, que teníem un rendiment aproximadament d'un 50%, i sumat, diguem, a també, evidentment, doncs, que les cases no estan preparades per la sequera, la xarxa no estava preparada per la sequera i molts condicionants, no? O la cultura de l'aigua encara no anem conscients, no? Que sobretot al començament de la sequera no anem conscients que això duraria temps i que tindria aquestes implicacions, doncs clar, és una despesa que al final aquesta frase que deies, no? La introducció és del tot, bueno, és un millor exemple segurament serà el de l'Espluga, no? Que tant de bo, no? Ja haguéssim tingut aquesta infraestructura, que el poble hagués tingut aquesta infraestructura de connexió de l'aigua, tant de bo, doncs, el rendiment de la xarxa d'aigua hagués sigut superior, perquè al final t'ho acabes trobant, no? I tota la feina, diguem, que no es fa amb anterioritat, o que els deures que no es fan llavors acaba tenint unes conseqüències, i han sigut unes conseqüències molt dures, perquè realment la sequera ha sigut molt perllongada en el temps, molt, molt sostinguda en el temps, i perquè sempre ha anat a més aquesta sequera. No, aquesta sequera no hi ha hagut períodes, diguem, de lleujament, no ha sigut concretament dos anys i mig del primer dia a l'últim, que han sigut talls restrictius d'aigua amb, bueno, viatges ingents, no? Un nombre de viatges ingents que fèiem amb transport, i això, evidentment, doncs es paga.
7: Abans has dit una xifra que, clar, si no ho posem en context, és difícil de calcular o de veure de quines dimensions estem parlant. Un milió d'euros pel que fa al pressupost de l'Espluga de Francolí és molt?
9: És molt, i més quan no el tens previst, no? El primer any de sequera nosaltres no teníem previst gastar-nos un milió d'euros per transport d'aigua, i per tant són diners que no estan en el pressupost i per tant que no existeixen, i quan no existeixen els diners, què passa? O que acabes gastant els diners d'altres partides, o que acabes tancant l'any amb números vermells, que són les dues coses. Al final no pots absorbir un milió d'una manera ni de l'altra, sinó que el que acabes fent és, bueno, arrossegues i ja comences amb números negatius, i el següent any pressupostari parteixes dels números negatius de l'any anterior, i a més li sumes que tornes a estar, doncs, un any amb falta d'abastament d'aigua.
7: I aquesta factura de l'aigua, una vegada acabada la sequera hidrològica, quants anys creus que s'arrossegarà? És a dir, el que es va gastar de més, aquesta inestabilitat, aquests problemes econòmics, encara s'arrossegaran durant molt temps a l'Ajuntament?
9: Faig números rodons, eh? d'aquest milió anual, uns 250, o sigui, una quarta part sí que s'acaba subvencionant amb les línies de subvenció corresponent. Això, per tant, ho dic, per anar reduint aquesta xifra, no? Acabes deixant de fer coses, aquesta xifra es va reduint, però hi ha una part d'aquesta xifra que no la pots reduir, no la pots absorbir en el pressupost, perquè de despesa corrent normalment l'Ajuntament té uns 4 milions i mig, a part inversions, que això és fluctuant i en funció de les subvencions que tinguis, per tant, estem parlant de gairebé una quarta part de la despesa, no? Jo ho dic, és com si a l'Espluga haguessin fet, perquè en el mandat, diguem, fa dos mandats es va fer la construcció d'un pavelló esportiu, que en aquest cas el seu cost és d'un milió, no? és una inversió d'un milió, doncs és com si haguessin fet dos pavellons i mig, però sense tenir-los. I ara ens ho trobem, no? Com bé deies, clar, això són 2-3 anys que tanquem malament els números, ara que evidentment doncs, hem hagut de demanar un préstec a través de l'Institut Català de Finances per poder doncs, equilibrar el pressupost i poder tenir disponibilitat. I clar, això s'arrossegarà uns quants anys, s'haurà de pagar aquesta quota, que no serà molt elevada, però evidentment hi haurà aquest tema que cuejarà encara, no? Però fort, el que ha afectat han sigut els anys 23, 24 i 25. Ara hem de veure l'any 26 si això ja comença a revertir o encara arrosseguem, no?
7: En qualsevol cas, aquest sotrac sí que ha marcat un canvi de mirada. Per exemple, aquí a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí algunes inversions s'han destinat especialment en l'aigua i també s'han creat noves ordenances específiques per projectar el municipi cap a un futur on la consciència en relació a l'estalvi de l'aigua sigui present i també pel que fa al cost, no, d'aquesta aigua?
9: O sigui, el ramal del Cat no acaba de ser un mini trasbassament de l'Ebre, és un mini trasbassament a l'Ebre que està alimentant doncs, els municipis de Tarragona. Per nosaltres és l'última opció, però al final l'hem acabat executant i és l'última opció en quant a recurs. No? Nosaltres el que, evidentment, hem obert pous nous, hem arreglat, diguem, comptadors, hem fet la xarxa, hem estat canviant la xarxa, hem arreglat més de 4 quilòmetres de xarxa en baixa, ara n'arreglarem també 2 quilòmetres més. Hi ha una xarxa que s'està començant a digitalitzar, s'està començant a sectoritzar, per poder detectar ràpidament més les fuites i també hem fet actuacions a nivell tarifari. El que hem volgut fer és que el servei de l'aigua sigui sostenible i la millor manera de fer-lo sostenible és que tot el que recaptem amb l'àmbit de l'aigua, no? Amb els rebuts de l'aigua, s'acaba invertint en despesa d'aigua, ja sigui en despesa corrent o en despesa d'inversions. Això ho tenim equilibrat i això va sumat, com bé deies, amb dues ordenances concretes, no? Una pel tema de la sequera, per tenir més eines per lluitar contra la sequera, no? I l'altra, que és l'ordenança per millorar el que són, diguem, les construccions, no? Que això que ens permet és, bueno, fem una exigència més del que les normes actuals et diuen del que ha de ser l'edificació, no? I el que demanem és que hi hagin sistemes de reaprofitament d'aigua en els habitatges, en els edificis nous, que es facin nous o de gran rehabilitació, establir uns criteris de com més superfície té un habitatge o més superfície de jardí o de pati tingui, doncs més mesures d'estalvi d'aigua, no? De reutilització d'aigua, doncs ha de tenir. Són totes aquestes actuacions que el que hem de fer és, al final, que l'Espluga de Francolí estigui en una situació d'afrontar sequeres molt millor que no pas fa uns anys. O sigui, que estigui en una situació de molta més resiliència, de moltes més opcions en quant a captacions d'aigua i que l'estructura, no? L'ús que se'n faci de l'aigua sigui molt més responsable. Això també ha ajudat a que la gent faci un ús més restringit de l'aigua.
7: Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, gràcies per sumar la vostra visió aquí al Quatre Gotes.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
7: I no abandonem l'administració pública i, en concret, la gestió municipal, perquè potser recordaràs que quan parlàvem de saurins i d'aqüífers en el tercer capítol vam mencionar un cas prou sorprenent com el d'Alforja, al Baix Camp, on un misteriós saurí va trobar una veta d'aigua. Aquell cas, tot i donar un bon titular, no va acabar de resoldre del tot la situació de sequera i havíem deixat una conversa pendent amb l'alcalde, com us dèiem. Joan Josep García, benvingut de nou al programa.
10: Bon dia, Gerard.
7: Les trucades del saurí van tornar més enllà d'aquella primera trucada que ens explicaves perquè els problemes d'aigua tampoc van acabar d'abandonar el municipi.
10: No, la veritat és que ens va ajudar molt quan el pou que vam fer amb el saurí, Però, clar, la situació, doncs, després de setmanes estirant l'aigua de l'aqüífer del pou, doncs s'havien aixugant. Llavors, sorprenentment, Gerard es va posar en contacte amb mi, el Saurí, i em va dir, escolta, veig que l'aqüífer que tens s'està aixugant, hauries de fer el que ja et vaig dir la primera vegada, que és anar més enllà dels 150 metres que tens la veta més bona. I així vaig fer, vaig tornar a fer un altre segon pou, bàsicament alineat on ell em va comentar la veta, i evidentment la veta més bona era la de 150 metres perquè llavors podíem començar a treure doncs, aquests de 9 a 10 metres cúbics hora. De passar de 2 metres cúbics vam passar a 10 metres cúbics l'hora i ens va ajudar també doncs, a abastir el municipi d'Alforja. Vam creure que durant aquesta sequera havíem d'intentar optimitzar que els usuaris optimitzessin el màxim possible l'aigua. Ells van fer una molt bona feina. Nosaltres teníem una mitja de 120 litres per usuari dia, però tot i amb això, doncs, creiem oportú, nosaltres vam fer una sèrie d'actuacions. Entre aquestes actuacions, no només són les cubes, sinó és la captació. Nosaltres també distribuïm el tema, diguéssim, l'aigua d'ús de boca amb l'aigua de rec. L'aigua de rec porta nitrats i la d'ús de boca la portem, diguéssim, amb una canalització totalment diferent, per descomptat. I és evident que la factura que nosaltres hem pagat és molt alta. Estem parlant de que un municipi d'Alforja, doncs la sequera ens ha pujat gairebé 1 milió d'euros.
7: I, alcalde, el futur el teniu garantit pel que fa a l'aigua?
10: Bé, el futur, Gerard, vull dir, és complexa perquè, segons la meva experiència, això és cíclic. Per tant, ara estem en una situació, a data d'avui, estem en una situació no aquí a Alforja, sinó jo crec que tot el territori amb el qual les pluges que n'hi ha hagut, que han estat ha plogut molt bé, vull dir, sense fer masses estrades, en aquest cas aquí al Baix Camp, ens ha permès doncs, respirar una mica, però la situació, doncs, això ens tornarà a passar. En el municipi d'Alforja, doncs, juntament amb les Borges i també amb Cridacols, el que estem treballant és portar l'aigua del Cat. Creiem que el projecte per ser és portar l'aigua de l'Ebre. Nosaltres necessitem l'aigua de l'Ebre perquè és el que al final donaria estabilització, diguéssim, en aquesta zona, perquè entre que plou poc i estem molt afectats amb nitrats, doncs tenim poca aigua i de mala qualitat.
7: Doncs gràcies, Joan Josep Garcia, alcalde d'Alforja. I avui la cosa va d'alcaldes, però no només, perquè també donarem pas a altres protagonistes, però ara el que fem és saltar del Baix Camp a l'Alt Camp i per parlar del passat i sobretot del futur de la indústria paperera. I és que ha hagut de fer mans i mànigues també per fer front als darrers anys a aquesta falta d'aigua i per això ara plantegen canvis importants.
11: Estàs escoltant el 4 Gotes.

0: Som a la Riba, municipi de l'Alt Camp, i ens hem situat en concret al Centre d'Interpretació dels Camins de l'Aigua i el Paper, i amb nosaltres un anfitrió d'aquells de luxe, l'alcalde del municipi, en Josep Fort. Bon dia i gràcies per rebre'ns.
1: A vosaltres per interessar-vos pel Centre d'Interpretació. La indústria paperera ha sigut l'única activitat que ha tingut la Riba des del segle XVIII. Després sí que hi ha hagut complements com a tallers per poder reparar indústria paperera o molins o el que fos, però bàsicament indústria paperera. La indústria paperera, com bé dieu, ja sorgeix als molins del segle XVIII, que n'hi ha una vintena dins el nucli urbà, aprofitant els salts de l'aigua que venia de la séquia encara bé del manantial de la Font Gran. L'aigua en aquells moments era la base principal per a les rodes hidràuliques, per fer tots els moviments amb l'energia hidràulica, i després era el component per trinxar draps, palla, espart, tot el que es feia servir en aquella època per poder fer un full de paper. I sense aigua, avui l'energia ja és eòlica, elèctrica o amb gas, però el component, la matèria primera per fer el paper, continua sent l'aigua, bàsicament, i ara, en vez de draps o bé espart, és paper recuperat o paper verge, que també a vegades també ve. Avui, aquesta aigua passa en un circuit quasi bé tancat i recuperen el 80-90% de l'aigua que fabriquen el paper. El procés de fabricació actual no té res a veure, evidentment, ni amb el segle XVIII, ni amb el XIX, ni el XX. Perquè hi havia una època que tots recordem que es tintaven les aigües, les aigües marxaven de la Riba vermelles, blaves, verdes, cap a la pagesia del camp de Tarragona, a través del Francolí, vull dir, això es va acabar, i, a més, doncs el procés actualment doncs ja requereix menys aigua, no la quantitat d'aigua a dojo que s'anava anys enrere. No?
0: En els moments complicats que hem deixat enrere, aquí també s'ha patit per la falta d'aigua.
1: Sí, sí. L'any passat, en aquest temps, maig-juny, ja entraven les cubes d'aigua diàriament, una trentena, per poder fabricar part de la producció, no tota, perquè moltes setmanes, en lloc de treballar amb dues màquines, només treballaven amb una màquina de paper. Per garantir la permanència d'aquesta indústria paperera a la Riba i al terme de la Riba, perquè hi ha alguna indústria anant Francolí avall, que és prou potenta també, doncs ja estem treballant amb el CAT per portar aigua de l'Ebre cap a la Riba per garantir el subministrament d'aigua que li fa falta a la indústria paperera.
0: Clar, perquè potser sí que s'ha notat que aquest riu Brugent amb els anys ha anat canviant la seva aportació al municipi, que per tant no és cosa només de 2 o 3 anys.
1: No, després de la riuada forta del 1994, el llit del riu va quedar net, per dir alguna cosa. Hi ha moltes filtracions, bastant quilòmetres amunt ja del riu, i l'aigua no superficial no apareix al Brugent com pareixia 40 o 50 anys enrere. Per tant, ara ja vam anar a parlar amb el gerent del Consorci d'Aigües, hem anat conjuntament amb Vilaverd, perquè els dos patíem sequera l'any passat, i tenim un projecte més o menys embastat a parlar amb els restes d'administracions, com pot ser l'ACA, Diputació, etc., per tirar endavant el projecte.
0: De circuits tancats de reprofitament i, sobretot, de regeneració d'aigua, ara se'n parla i molt, però fa uns anys no era una qüestió tan d'actualitat. I quan encara no se'n parlava gaire, a Tarragona es va plantejar un projecte que fa molts anys que camina i que està sent referència especialment en l'àmbit industrial. Parlem d'Aitassa, que abasteix la indústria petroquímica, i podem conversar amb el seu conseller delegat, Marc Fargas. Benvingut.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Dèiem això, aquí a Tarragona la regeneració d'aigua ja fa uns anys que camina i, per tant, podem dir que teniu força experiència.
2: Des de fa 13 anys, pràcticament, que vam començar ja una explotació d'un projecte d'aigua regenerada, i això vol dir que ne fa gairebé 20 que vam estar començant a pensar què és el que podíem fer en el sistema de distribució d'aigua i aprofitament de l'aigua que hi ha a la indústria química, no? I aquí és una part molt important, la feina que es va fer en el seu moment per poder aprofitar unes aigües, en aquest cas, en la planta d'aigua regenerada que estem actualment en funcionament, les aigües provenents de les depuradores del municipi de Tarragona i de Vilaseca i Salou, les quals, que en comptes d'abocar-se al mar una vegada tractades, doncs les estem aprofitant amb aquesta planta de tractament i tornar-les una altra vegada al consum de la indústria química. A canvi de què? A canvi de no utilitzar l'aigua de l'Ebre, que tenim, i tenim una concessió, i alliberar aquest cabal per altres usos del territori.
0: I actualment, quin pes té aquesta aigua regenerada en el còmput global de la indústria?
2: Si penséssim en el consum que vam tindre el 2024, que evidentment és un any tancat i que ja sabem quin és el consum que va tindre la indústria química, l'aigua regenerada ja suposava el 19% del seu aprofitament. És a dir, del cabal que està utilitzant d'aigua la indústria química, el 19% ja és una aigua regenerada en aquest cas.
0: El futur ha de ser poder seguir creixent en aquests percentatges o s'ha arribat a un topall?
2: El que ja està projectat en aquest moment és fer una ampliació d'aquesta planta d'aigua regenerada, que en aquest moment està ja en la seva màxima capacitat de 6 hectòmetres cúbics, 6 milions de metres cúbics a l'any. Això és el que estem recuperant. Pensem una cosa, partint d'unes dimensions, més o menys la ciutat de Tarragona en un any consumeix uns 7-8 hectòmetres cúbics. Per tant, quasi és el consum de la ciutat de Tarragona que estem reaprofitant en aquest moment. I, per tant, com he dit abans, no estem agafant de l'aigua de l'Ebre. Això ho ampliarem un 50% per arribar a 9 hectòmetres cúbics, que aquesta és una inversió que esperem tindre-la enllestida a començaments de l'any que ve. I l'altra és una part molt important, és la gran inversió que tenim damunt de la taula i que ja està aprovada pel Consell d'Administració d'Aitassa, d'aprofitament, en aquest cas no de les aigües urbanes de Vilaseca i de Tarragona, sinó de les aigües industrials que està consumint cada una de les empreses de la indústria química, que el 2022 van fer la inauguració d'una planta de tractament de totes aquestes aigües perquè van per una única conducció d'abocament a mar, se va fer un tractament, doncs agafar aquesta sortida d'aquest tractament i poder fer una nova planta, en aquest cas és una planta que hem anomenat de recirculació, perquè de fet estem recirculant una aigua que ja estàvem utilitzant, i aquesta recirculació ens podrà comportar aproximadament 9 hectòmetres cúbics més. Ja veurem quina és la quantitat final, perquè estem encara amb tecnòlegs per poder acabar de decidir la recuperació final que podem tindre. Què compara això? Això compara de que amb l'aigua regenerada més aquesta recirculació ens podríem arribar a posicionar entre un 40 i un 45% de l'aigua que està consumint en aquest moment la indústria química, que sigui aigua o recirculada o regenerada. És a dir, que sigui la mateixa aigua.
0: Fins a quin punt aquí hi ha un sobreesforç per sensibilitat ambiental, per una qüestió de costos, o és també una qüestió de responsabilitat envers la ciutadania o fins i tot de millorar aquella imatge que pot tenir la indústria en el territori? No sé si és un paquet de coses o hi ha una motivació que és la que pesa més per sobre de les altres.
2: És potser una barreja de tot el que has comentat, però la indústria química, i no em cansaré de repetir-ho, la indústria química, com tots els negocis, estan per guanyar diners. I això sembla que sigui una cosa que es tingui que recordar de tant en tant, però és referència de qualsevol tipus de negoci i que algú digui el contrari, no? Però, per tant, és evident que la indústria química fa un esforç econòmic per posar aquesta aigua. Està pagant més aigua, més cara aquesta aigua que no pas una aigua que pugui estar agafant de la concessió que té de l'aigua de l'Ebre, Però això és degut a que, com que la qualitat d'aquesta aigua obtinguda és molt més bona que no pas la que està obtenint de l'aigua de l'Ebre, se pot estalviar alguns processos interns que fan en cada una de les fàbriques. Per això es pot pagar una cosa més. Però és exclusivament això? No, ni de bon tros. L'altre és, evidentment que tenim una responsabilitat en el medi, una responsabilitat de l'ús de l'aigua que estem consumint. L'altre és una responsabilitat també amb el territori. És evident que el fet de consumir, de reutilitzar aquesta aigua, poses en disposició del territori una aigua que, en aquest cas, a vegades pot ser escassa o pot ser falta d'aquesta quantitat. I el darrer és de... Home, ens assegurem una resiliència amb el tema de l'aigua. Igual com el tema de l'energia, l'aigua és vital pels processos químics. Hem de buscar que no hem de pensar a si demà tindrem aquesta aigua. Hem de buscar aquesta continuïtat de l'aigua. El fet de tindre un sistema en el qual una part molt important, un percentatge molt important, sigui la mateixa aigua, això ens dona garanties de que podràs tindre aquesta aigua. Sempre he dit el mateix. Jo hem de canviar, i ho estic dient inclús internament a ITASA i indústria química, hem de canviar la paraula de consum d'aigua per utilització d'aigua. El consum sona a que és una despesa i la tiro i prou. L'utilització és que estic fent servir. Vale? Per tant, jo vull fer servir l'aigua moltes vegades i vull donar moltes vides a l'aigua que tinc. I això és molt important, i si em permets, no tan sols des del punt de vista industrial, sinó des del punt de vista general, de poder reutilitzar tantes vegades com es pugui l'aigua. L'aigua és una característica química que pot fer això, de que la, diguem que la pots embrutar però la pots netejar. I tècnicament avui en dia hi ha solucions per a poder fer una qualitat de l'aigua pels usos que vulguem.
0: La tecnologia existeix, però la trava en essència és econòmica per impulsar la regeneració d'aigua.
2: Sens dubte. A mi m'agradaria que la regeneració d'aigua la fessin cada un dels convilatants que ens es poden estar escoltant ara, no? O cada una de les poblacions. Això té que ser una despesa. Però pensem, no anem més enllà. Nosaltres, en moltes poblacions de l'entorn nostre, estan regant els nostres carrers i les nostres plantes amb aigua potable. Això és un tema que tenim que canviar. És un tema que tindre aigua potable a casa nostra, hi ha una despesa i un treball molt fort darrere d'això. No pot ser que li donem poc valor a una aigua que obrim l'aixeta, la utilitzem durant 30 segons i aquella aigua ja l'han perdut. No pot ser. Han d'agafar aquesta aigua, evidentment l'han d'usar, però una vegada ja està feta de servir, li han de tornar a donar un sentit a aquesta aigua. Que això té un cost. Dieu-nos uns a nosaltres que l'estem pagant íntegrament, aquests costos, per poder regenerar aquesta aigua, que per altra banda... Això també ho vull posar en valor, el fet de que nosaltres farem aquestes inversions de reutilització d'aquesta aigua pagant el 100% a la indústria química. Anirem a buscar qualsevol ajuda que hi hagi, per descomptat, però no estarà vinculat a tindre una ajuda per poder fer aquestes activitats. I això crec que ho tindríem que pensar, no tan sols en les administracions locals, sinó en l'administració catalana i, si em permets, inclús estatal.
0: Marc Fargas, conseller d'ITASA, gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquesta visió que està sent per molts, com dèiem, referència en el tractament de l'aigua i de la regeneració.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, a disposar.
3: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: L'aigua regenerada també pot ser una solució per als cultius? Aquesta opció, com a mínim, està damunt la taula de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que beu del riu Siurana. L'avellana de Reus és un dels productes més preuats de les finques d'aquesta comunitat. El futur d'aquest fruit sec passa en part per l'aprofitament de l'aigua de la depuradora de Reus. N'hem pogut parlar amb el gerent de la comunitat de regants, el Miquel Àngel Prats.
4: Bueno, evidentment, l'aigua regenerada és una solució de futur, perquè amb el canvi climàtic veiem que les aportacions als embassaments cada vegada són menys i que l'aigua regenerada, que és l'aigua que se torna a fer apte per diferents usos que surt de les depuradores de les ciutats, en aquest cas va de Reus, doncs és evident que Reus serà l'últim que es quedarà sense aigua. Aquesta aigua té una garantia que no tenen les altres.
0: El que s'està estudiant, però, és si aquesta aigua regenerada és adequada per al cultiu de l'avellaner.
4: Que la sau no la tolera a partir d'un cert nivell que està sobre els 800 microsiemens. A part de que després té toxicitat amb el tema dels clorurs, que aquesta aigua regenerada en porta, tant, perquè al final se desinfecta amb clor i llavors I el tema de la salinitat, perquè l'aigua que surt de la depuradora, en aquest cas de Reus, té entre 1.200 i 1.800, depèn de l'època de l'any, de microsiemens de salinitat, i per tant ens interessa saber si això també afecta a les plantes ja a nivell de producció, no? O sigui, la planta ja està produint, perquè clar, si al final això ens afecta i s'acaba morint, doncs tindrem aigua però no ens servirà per bo i res, no?
0: Estudi a banda, sí que hi ha la voluntat de la Generalitat perquè aquests regants de Riudecanyes tinguin aigua regenerada en un futur. Es farien dos projectes, un per tractar l'aigua de la depuradora i l'altre per emmagatzemar-la.
4: I l'agricultura, com és el nostre cas, Vallaners i Olivers, doncs pràcticament la utilitzen 3, 4, 5 mesos. Per tant, s'ha de poder emmagatzemar. Llavors, i no es pot tirar l'embassament, perquè l'embassament, a part de tindre aigua per rec, té aigua de boca, i aquesta aigua d'una estació regeneradora no es pot fer servir avui per avui directament per aigua de boca. Per tant, no es pot tirar l'embassament. Llavors se fan unes basses per poder emmagatzemar el tomb d'un 1,5 hectòmetres. I amb això ens donaria una garantia d'aigua, si reuneix les condicions per poder regar el Vallaner, com a mínim aquests dos últims anys, 23 i 24, que no hem pogut regar, podríem regar.
0: Ara bé, s'ho haurem de prendre amb paciència perquè aquest projecte difícilment serà una realitat abans del 2028. Sigui com sigui, aquesta opció podria arribar a distensionar la disputa per l'aigua de Siurana que existeix entre la població del Priorat i la del Baix Camp. Bé, de moment encara és una incògnita perquè no es coneix ni la quantitat ni la qualitat que podrà aconseguir aquesta aigua regenerada.
4: I, evidentment, si podem ajudar el Priorat a que pugui tindre més aigua, això no depèn... O sigui, no serem nosaltres que ho impedirem en aquest aspecte. El que passa que també hem de ser conscients de les inversions que ha fet la comunitat, no?
0: Ja ens hi referíem en el tercer capítol que Siurana és un d'aquests punts fràgils i també calents del Camp de Tarragona. Podríem dir que per si sol ja mereixeria un quatre gotes.

0: Quatre gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: I acabarem el capítol d'avui del Quatre gotes anant de vacances. Acabem d'arribar a Salou, la capital de la Costa Daurada, per parlar de turisme i aigua. I, de fet, ens reben a l'Hotel Blau Mar per conversar amb una de les veus, podríem dir, més acreditades dins la Federació d'Hostaleria i Turisme de Tarragona en matèria de sostenibilitat. És la Núria Varela. Núria, benvinguda.
2: Hola, gràcies, bon dia.
1: Bé, gràcies per rebre'ns a casa vostra. Ara passarem a l'hotel, però abans d'entrar, volia preguntar, perquè sovint es penja l'etiqueta al sector turístic que malgasta molta aigua. És ben bé així?
2: És cert que tenim aquesta etiqueta, però res, gens al contrari. Potser la etiqueta és més fàcil posar-nos-la al sector hoteler, perquè és un sector molt conegut. Tothom fa ús del sector hoteler, llavors tothom coneix el que pot passar dins un hotel o dins un establiment turístic. Però no és cert, nosaltres treballem, de fet, el nostre exemple és un exemple que treballem per la sostenibilitat i també pel consum d'energia i aigua des de fa més de 25 anys, i em consta que el sector hotel està treballant també en això.
1: Si et sembla, passem a l'hotel i m'expliques una miqueta quines són les infraestructures que una posa en pràctica i també quin és el camí per recórrer que té tot el sector en aquesta matèria.
2: D'acord, passem.
1: Entrem a l'hotel. Tornarem al Quatre Gotes en la recerca de l'eficiència i per atacar una de les grans preocupacions, les fuites. Serà en el pròxim capítol. Fins aviat.
0: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
4: L'hora del podcast.
5: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
6: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
7: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
6: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar.

0: fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
2: La xarxa de comunicació local.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de fer coses. Què vull dir amb això de fer coses? No em canso de repetir-ho a les meves xerrades. Si vols que et passin coses diferents, has de fer coses diferents. A vegades em trobo gent que es queixa que no troben noves oportunitats o que diuen que la seva vida és molt avorrida, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Però jo pregunto, i ja fas coses perquè no sigui així? M'expliquen el seu dia a dia i jo torno a repetir. A veure, ara memoritza que t'ho diré en majúscules i negreta. Si vols que et passin coses diferents, has de fer coses diferents. La següent resposta que rebo és, però és que no sé què fer, jo no sé fer això, jo no. Fora el no. Et dic una cosa per començar. Truca amb una persona que fa temps que no hi parles. T'interesses per la seva vida i quedeu. Mira si és fàcil. Amb això ja obres el teu cercle de contactes, potser flueix a fer alguna activitat conjunta i t'obrirà noves oportunitats. Imagina't si cada setmana truques a una persona diferent. No creus que la teva vida ja començaria a canviar? Ara em diràs que no ve de gust trucar a ningú, que no sé què, si ja m'ho imagino. I saps per què? Doncs perquè sortir de la zona de confort no agrada. I a més et genera molta incomoditat. I si et dic que la comoditat és l'enemic d'una vida creativa? Doncs vinga, que amb la queixa no anem enlloc. Si creus que a la teva vida li falta una mica d'emoció, fes un pas endavant i truca a aquella persona que fa temps que no veus. Ah, i molt important, si no hi ha resposta a aquesta trucada, no abandonis, insisteix i busca nous contactes fins que aconsegueixis quedar. Som-hi, tu tens el poder de posar creativitat a la teva vida.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Comencem un nou programa de La Tenora, programa diari i matinal dedicat a la sardana i a la música per a cobla. Us parla Pere Païssa. Avui comencem amb una sardana de Tomàs Gil de Membrado, que es diu Penya Barça, i la sentirem amb la cobla Salvatana.

Avui hem començat amb aquesta bonica sardana que es diu Penya Barça, del mestre Tomàs Gil i Membrado amb la copla salvatana. Bé, i ara continuarem amb sardanes dedicades a Tesà, un poble de la Catalunya Nord. La primera es diu Tesà, 15è aplec, i és del mestre Joaquim Soms. I la segona, recordant Josep Massanell, que també és de Joaquim Soms, i les dues les escoltarem amb la copla La Principal de la Bisbal.

La Copla, la principal de la Bisbal, ens ofert dos sardanes del mestre Joaquim Soms. Tesà, 15è aplec, i després recordant Josep Massanell. Bé, i continuem amb sardanes dedicades a Tesà, aquest poblet de la Catalunya Nord. Ara ve una sardana de Tomàs Gil i Membrado que es diu Prop del cel, i després de Carla Rovira, Les joves del foment. Sardanes també interpretades per la Copla, la principal de la Bisbal.

Hem escoltat a la Cobla la principal de la Bisbal amb una sardana de Tomàs Gil i Membrado, que es diu Prop del cel, i després de Carles Rovira, les joves del Foment. Bé, i ara escoltarem una sardana també amb la Cobla la principal de la Bisbal, que és d'Enric Soner, que es diu A l'amic absent, i després de Xavier Forcada, Tesà, 20è aplec.

Hem pogut escoltar la sardana a l'amic absent d'Enric Soner i després Tesà, 20è aplec de Xavier Forcada. Bé, i ara escoltarem una altra sardana de Xavier Forcada. Es diu El campanar de Tesà i també ens és interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.

Bé, acabem d'escoltar aquesta balladora sardana que es diu El Campanar de Tesà, sardana dedicada a Tesà, un poble de la Catalunya Nord, d'en Xavier Forcada, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara escoltarem una nova sardana dedicada a la Catalunya Nord, que es diu així, Catalunya Nord, és de Joan Llobet, i l'escoltarem amb la cobla Costa Brava.

Hem pogut escoltar aquesta bonica sardana, Catalunya Nord, de Joan Llobet, amb la cobla Costa Brava. Bé, i ara una altra cobla escoltarem. És la Bisbal Jove, amb una sardana d'Albert Garcia, que es diu 11 d'Amics.

Hem pogut escoltar la cobla La Bisbal Jove de La Bisbal d'Empordà amb la sardana 11 d'Amics d'Albert García. Bé, i ara, per acabar, escoltarem dos sardanes cantades. Cantades pel grup de Veneres Terra Endins, acompanyats per la cobla La Bisbal Jove. La primera és l'Empordà, aquesta bonica i emblemàtica sardana d'Enric Morera, i després Bona Festa de Josep Vicenç L'Avi Xaixo. I d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem oblit la situació tranquil·la de moment amb només afectacions a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat per obres i també retencions a l'AP7, a Cerdanyola del Vallès, direcció Girona i també a la C58 a Barcelona. En plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen encara la ciutat autònoma. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha destacat que tots els estats membres han avalat i reconegut la resposta eficaç i immediata d'Espanya davant aquesta crisi.
2: Todas las intervenciones de todos los Estados miembros, también de los Estados asociados a Schengen, así como de las agencias de la Unión Europea, ha sido en un tono absolutamente constructivo. En un tono donde se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad. Todos ellos lo han puesto en valor y han reconocido la misma.
1: Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer més cadàvers. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquest dimarts hagin passat sense incidències greus. Els xàfecs han afectat principalment el prelitoral i la Catalunya Central amb una desena d'actuacions dels bombers per caiguda de branques i també afectacions puntuals, com ara la interrupció de la línia R3 entre Vic i Ripoll per un arbre a la via. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius,

0: Els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, alhora que a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! Tot seguint la rutina setmanal a les zones de Ràdio Molins de Rei, m'és molt grat posar-me de nou en contacte amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors d'aquesta nostra emissora, per passar una estoneta amb música un xic passada de moda, que avui dedicarem a escoltar cançons relacionades amb el concepte d'escoltar, que, com sabeu prou bé, és un verb que el diccionari defineix com segueix: fer atenció a allò que diu algú o al soroll que fa una cosa. De manera que implica certa intenció per part de la persona que fa l'acció. Per exemple, en els següents casos: escolta bé el que diu la professora. Es dedicava a escoltar les converses dels veïns. O la banda municipal ja arriba, escolta. I una cosa que ben bé no és el mateix és confondre escoltar amb sentir, ja que aquest darrer pot ser sinònim de la forma oir, que fa referència a percebre el sentit de l'oïda, un so, sense necessàriament posar-hi atenció. Per exemple, com que parlava en veu baixa, no el sentíem. O es va adormir sentint la remor de la tempesta. O també els crits se sentien des del replà. No obstant això, en certs contextos aquesta distinció pot presentar dubtes i, aleshores, l'elecció d'un o altre verb depèn del valor que es vulgui remarcar. Per exemple, si diem «em sents», cridem l'atenció de la persona amb qui estem parlant. En canvi, si diem «m'escoltes», preguntem directament a l'altra persona si ens presta atenció. I fetes aquestes notes introductòries, comencem ja, musicalment parlant, l'espai d'avui, amb la veu del porto-riqueny Josep Fonseca, un reconegut artista de merengue i bachata, nascut al municipi de Caguas el mateix dia que ho va fer un servidor, el 29 de maig de 1979. Bé, ell justament 33 anys més tard. Ah, i la cançó que ens interpreta du per títol «Escúchame». Doncs va, escoltem-lo.

A continuació, en plau d'allò més, oferir-vos la versió que el grup de folk va fer en català i l'any 1967 del tema Blowing in the Wind. Una de les denominades cançons protesta de Bob Dylan, escrita i publicada 4 anys abans, i que, com tothom sap, ha tingut gran transcendència en el món de la música i la cultura popular de finals del segle XX. La versió que us he anunciat va ser una adaptació de Ramon Casajoana i Joan Boix, que ells van titular «Escolta-ho en el vent».

Us diria ara unes frases que he trobat, tot remenant a internet, sobre el tema que ens ocupa avui. El que és important no és escoltar el que es diu, sinó esbrinar el que es pensa. Res és tan fàcil ni tan útil com escoltar molt. No hi ha pitjor sort que el que no pot sentir, però hi ha un altre de pitjor, aquell que per una orella li entra i per l'altra se li en va. I així com hi ha un art de ben parlar, hi ha un art de ben escoltar. I per escoltar tot seguit, us proposo en Salomón Robles i sus legendarios, un grup mexicà de Monterrey, liderat, òbviament, pel dit Salomón, que ens interpreten amb un ritme entre mariachi i bolero el tema Escúchame.

pas si ho sabíeu. Jo no fins al moment de preparar aquest programa. Però els iorubes era un poble al territori tradicional del qual comprèn actualment la porció sud-oest de Nigèria, les repúbliques de Benín i Togo i la meitat oriental de Ghana, van establir un compendi de diversos cultes regionals durant el període d'esclavitud i colonització arribats al Carib i Amèrica, que es va denominar Panteón Yoruba. Doncs bé, una de les deïtats d'aquest panteó era Agayu Solá, el nom del qual podria significar el que cobreix el desert amb la seva veu. I l'enyorada cubana Celia Cruz ens ofereix ara el tema Óyeme Agayu, una pregària en la que l'artista demana que l'esmentat Agayu escolti la seva petició. Petició aquesta que, tret que jo m'hagi despistat, no se sap exactament en què consisteix, tret que hagi estat feta en la dita llengua, que, com tantes i tantes d'altres, desconec totalment.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: La freqüència cardíaca, com tothom sap, és el nombre de batecs del cor o pulsacions per unitat de temps. La seva mesura es realitza en unes condicions determinades, repòs o activitat, i s'expressa en batecs per minuts. Doncs bé, en David Bisbal volem demostrar a la persona estimada el ritme tal vegada més accelerat del compte de la seva víscera cardíaca, li demana que pari atenció al dit ritme, tot li en dir «Oye el boom!», una cançó que l'home va enregistrar l'any 2004.

Algunes curiositats sobre l'escoltar. Quan hem d'escoltar una conversa desagradable, sense poder-ne refugir, es diu que estem aguantant una capa. Quan escoltem atentament alguna cosa, estem badant les orelles. Diem obrir les orelles a alguna cosa quan escoltem quelcom amb molta atenció. Quan estem atents a collir allò que es diu, diem que estem a les escoltes o estem amb un pam d'orelles o, simplement, fem orelles. Seguidament, són els catalans de la Catalunya Nord, Gypsy Kings, i els britànics, Mafia and Flaxi, qui ens interpreten, amb ritme de reggae, el tema Escúchame.

segons quines coses més o menys íntimes hagin de dir, convé anar en contra, atès que, com sabeu, les parets tenen orelles. I d'altra banda, quan allò que se'ns diu i no ens interessa, podem fer com qui sent ploure. Doncs tot confiant que el tema musical que seguidament posaré per a tots vosaltres us sigui grat, us proposo escoltar el grup valencià provinent de la Foia de Castalla i d'altres poblacions de l'Alcoià, el Diluvi, que ens interpreta T'escoltaré, una de les cançons que formen l'àlbum Junteu-vos de l'any 2019.

Si us dic George Wadi Azam, molt probablement no us sonarà de res. Però si en el seu lloc us dic Bob Azam, de ben segur que recordareu aquell cantant d'origen libanès, tot i que nascut a la localitat egípcia d'Alexandria, que als anys 60 del segle passat va popularitzar la cançó Ya Mustafa. Doncs bé, dintre de la seva discografia he trobat un tema que ens va força bé per al programa d'avui, el titulat Óyeme Mamá, en què l'home canta les excel·lències del cha-cha-cha.

Dream Girls, que en català es podria potser traduir com Noies de somni, és una pel·lícula nord-americana dirigida per Bill Condon que va guanyar el premi Oscar a la millor actriu secundària per a Jennifer Hudson i el millor muntatge de so. Aquesta pel·li es va estrenar a Espanya el 26 de gener del 2007. De la seva banda sonora, us proposo escoltar la deliciosa balada titulada Listen, o el que és el mateix en la nostra estimada llengua, Escolta, que ara ens interpreta ni més ni menys que Beyoncé. Listen.

Los Ángeles, coneguts anteriorment com Los Ángeles Azules, va ser un grup de música pop originari de Granada que va sobresortir durant les dècades de 1960 i 1970 amb èxits com ara Momentos, Mañana Mañana, Lo Mucho Que Te Quiero o Mónica. L'any 1971 van enregistrar un disc d'aquells de dues cançons, d'una banda Abre tu ventana i de l'altra, també coneguda com a Cara B, la que a continuació em plau molt posar per al vostre gaudi, titulada Óyeme, niña.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Dues nenes menors han resultat ferides greus i 5 persones més han patit ferides lleus després d'una avaria en una atracció de la Fira de Tona. La fallada mecànica va provocar que la porta del Disco Show s'obrís mentre estava en funcionament. Les dues menors han estat traslladades a l'Hospital de Vic amb fractures, tot i que no estem per la seva vida. L'atracció ha quedat ara precintada i la resta de la fira s'ha clausurat mentre s'investiguen les causes de l'accident. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es van rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort, impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora també a principis del 2027 s'espera l'arribada d'encara més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. La Guàrdia Civil continua buscant desapareguts al litoral i adverteix que durant les properes setmanes podrien aparèixer encara més cadàvers. I això és tot fins aquí les notícies. Si és en xarxa.

Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Diríem jocs de taula, i són més vells que la mateixa humanitat. Ens reporten aquesta imatge de tot un grup de gent, poden ser família, poden tenir relacions d'amistats, asseguts al voltant d'una taula, i això jugant amb un joc en què hi ha un tauler, normalment un tauler, i fitxes, o cartes, o daus. Però això és la base, perquè a partir d'aquí els jocs que dic jo de taula que existeixen des de sempre s'han canviat, s'han estilitzat, s'han dissenyat, s'han adaptat als nous temps. Ara ja no cal que sigueu una multitud per jugar als jocs, hi ha fins i tot jocs de taula individuals, n'hi ha que combinen fitxes, daus, taulers, sense tauler. A vegades el difícil, i això és el que demanem sempre als jocs de taula, és que portin les instruccions, i en aquest sentit també han evolucionat, perquè buscant la finalitat, no, a vegades tan senzilla i tan general com l'objectiu és quedar-te sense cartes, que això és un objectiu de molts jocs de taula, doncs, en fi, compliquen la vida amb allò dels salts de torn, de canvis de sentit en el teu torn, d'haver de treure una carta que penalitza i qüestions d'aquestes. A vegades les instruccions són molt difícils d'entendre, i en aquest sentit dic que també han evolucionat, perquè tots hem visitat alguna vegada algun tutorial de YouTube en què, doncs, un xic amb més o menys gràcia i rapidesa, perquè aquí l'important és la rapidesa i la senzillesa, t'explica com has de jugar al joc de taula que t'acaben de portar els Reis, per exemple. N'hi ha de complicats, n'hi ha que darrere d'uns dibuixos molt boniquets, molt agradables, doncs tenen unes normes al final que inclouen també, i això és molt d'agrair, no?, la manera de jugar senzilla, de pim-pam, la manera de jugar més complicada i la manera de jugar quan ja sou, doncs això, un grup nombrós de gent. Vaja, que passes una bona estona o una mala estona, depèn de si primer t'has de llegir les instruccions. Mira, he fet aquella cosa tan xula que ens estalvia molt de temps, que és demanar-li a la IA, ja no directament a Google, sinó a la IA directament, li he preguntat quants jocs de taula existeixen al món. I pensava que explotaria, es veu que no ha explotat, simplement m'ha dit no hi ha un nombre exacte, vull dir, no te'l puc donar, diu, però sí que hi ha un registre, una base de dades de referència global en una pàgina web que es diu Board Game Geek. Board Game Geek, que està molt bé, que és molt friki, i allí tenen registrats, friki en el sentit d'especialitzat, i això és fantàstic, allí tenen registrats més de 140.000 jocs diferents, i el que és més important, categoritzats per tipus de joc. De fons, i començant a nivell musical el programa d'avui, els Cardigans, aquesta banda de Suècia que ens presentaven l'any 98, el seu treball discogràfic Gran Turismo, i d'aquí sortia potser el tema principal i més conegut dels Cardigans, que és My Favorite Game. I això us estem preguntant avui, quin és el vostre joc preferit? Joc de taula, això sí, perquè jo crec que l'afegitó de taula s'ha fet cada cop més important a mida, no?, o quan vam tenir l'explosió, jo diria que als anys 80, dels videojocs. Per tant, aquesta és la diferenciació. Li preguntem a l'Aina Barbany de Cardedeu com ho té ella. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Què tal? Com esteu?
0: Bé, difícil avui, triar un joc de taula, no? Jo crec que la proposta és recomaneu-nos en dos o tres o quatre.
1: Sí, estaria bé, així fem un recopilatori, no?
0: Clar.
1: Però realment és complicat i és molt interessant, perquè els jocs de taula sempre van bé. És a dir, l'estiu, que és temps de vacances, de trobades amb amics, amb família, tardes que es fan llargues, nits que també semblen que no s'acaben mai, no? Enmig de tot això, els jocs de taula és com que donen vida. I és curiós perquè al final poden passar els anys i néixer noves formes d'entreteniment, però els jocs de taula sempre hi són per deixar records memorables a l'estiu, no? Perquè quantes vegades després de dinar o de sopar ens hem animat a jugar una partida, o quantes tardes de vacances hem acabat allargant perquè hi havia una revenja pendent.
0: Vaya.
1: Vull dir que és un tema que és interessant i que ens pot ajudar, doncs, a passar l'estiu bé, no?
0: Parleu-nos de les vostres partides amb família, amb amics, aquelles partides de jocs que potser el joc és el de menys,
1: Sí.
0: El joc al final és l'excusa que acabes rient. Sempre hi ha el trampós en tot grup de joc de taula. Hi ha qui fa trampa, sempre.
1: És curiós perquè és veritat que hi ha diferents tipus de persones quan parlem de jocs de taula. Jo, per exemple, sóc de les que li poden explicar les normes 40 vegades,
0: no.
1: I tot i així la propera vegada que jugues se n'oblida, o sigui, és increïble. Tu ets d'aquestes, Núria, o ets de les que explica les normes?
0: No, lo de les normes ho porto fatal, per això et dic que jo miro tutorials de YouTube, però però em costa, perquè hi ha jocs complicadets. Sí, sí, sí. També hi ha qui es va inventant les normes sobre la marxa, amb consens, allò. Això ho fèiem així, ho fèiem així. Va, decidim que ho fèiem així, eh? Vinga, vale, per tothom.
1: Sí, exacte, és veritat.
0: Que també és una bona manera.
1: Però bueno, doncs avui estarem recollint això, diverses propostes de jocs de taula que recomaneu o històries que vulgueu explicar arran doncs, dels jocs de taula, així que podeu anar enviant els vostres àudios a WhatsApp i si no també a través d'Instagram doncs, ens podeu escriure tant els missatges directes com els comentaris de la mateixa publicació.
0: Doncs vinga, així ho farem. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara. Fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local amb Núria Cartanyà.
0: Començarem posant-nos bé seriosos. La primera entrevista del dia ens durà a parlar sobre la crisi migratòria, la gran entrada de migrants que està vivint les costes de Ceuta. Ho farem des del punt de vista normatiu, a veure si entenem una mica la situació i sabem també quins mecanismes hi ha de regulació. Després parlem d'una iniciativa molt interessant que ens proposen a Premià de Mar, els horts socials. Sabrem com s'ho fan els museus que tenen les seves instal·lacions a l'aire lliure per combatre la calor i atraure encara visitants que vulguin conèixer doncs, això, la història i el patrimoni del lloc sense tenir aire condicionat. Per altra banda, i a tomb dels jocs de taula, ens espera una entrevista molt, molt interessant, un reportatge, de fet, molt interessant sobre el fenomen de l'estiu a nivell de passatemps, els mordocos. Coneixerem una llibreria mítica a Premià, d'aquestes que aglutinen o que són un referent cultural de la població, que es diu Vapor Vell. Segur que venen moltes més coses que mordocos. També parlarem sobre patrimoni i ho farem visitant la Vila Closa, que és el nucli antic d'Altafulla. I en Espai de Cuina, abans de tancar programa, avui ens explicaran la importància dels embotits. I comencem per al programa, com sempre, amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, l'alcalde de Girona, comencem amb política municipal, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, admet que el tancament del cinema Trufó de Girona és el desenllaç que no volia en cap cas. Augura que durarà mesos aquest tancament.
1: Sí, una situació que s'allargarà mentre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resol el recurs contra l'adjudicació. En una entrevista a l'ACN, Salellas defensa que els tres regidors de Guanyem Girona votessin en contra de donar la gestió a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i assegura que estaven disposats a assumir les conseqüències si aquesta posició prosperava.
2: Si algú més hagués votat en aquests termes, a partir d'això hagués decidit iniciar algun tipus de demanda o element perquè considerava que no hi havia un interès general, doncs haguéssim hagut d'assumir les conseqüències que hagués fet falta. No? Nosaltres per això vam votar en aquest sentit, vam ser honestos i sincers amb nosaltres mateixos, no vam voler enganyar ningú. Tanmateix, puc fer un exercici d'autocrítica com a alcalde, perquè malgrat aquesta posició personal i de grup municipal, hem arribat en un punt que és el que no volia que s'arribés en cap cas, que és que avui el cinema està tancat.
1: Ara, la prioritat amb la qual treballa el govern, segons va explicar l'alcalde, és poder reobrir el cinema com més aviat millor i que el col·lectiu de crítics tingui un tancament digne malgrat el dolor i la pena.
0: També us expliquem que un diputat gironí de Junts denuncia un agent de la Policia Nacional per humiliar-lo per la seva ceguesa i per parlar català.
1: Isaac Pedrós ha denunciat un agent de la Policia Nacional a la comissaria de la Jonquera per, segons ell, fer mofa de la seva ceguesa i tractar-lo de manera humiliant per no parlar en català. Com explica Pedrós a l'escrit presentat a la Fiscalia de Girona, ell, la seva dona i la seva filla van personar-se a la comissaria per renovar el DNI de la menor. Durant el procés, els agents van adreçar-se exclusivament en castellà a la família, van combinar-los a parlar castellà, van fer-los pagar també una taxa de la qual n'estaven exempts com a família nombrosa i van obrir una denúncia de continuïtat tingut fals contra el diputat, segons la seva versió.
0: I parlem de l'àmbit sanitari també perquè la xarxa hospitalària de Girona incorpora un model d'atenció al peu diabètic per reduir les amputacions de pacients.
1: L'objectiu és que es pugui oferir una atenció sanitària més propera als pacients amb diabetis i també es puguin reduir les amputacions. El peu diabètic és una de les complicacions que té més impacte entre els pacients de diabetis mellitus. Actualment, el model de peu diabètic ja es treballa amb els hospitals Trueta de Girona, Santa Caterina de Sal i el de Figueres i, a més, ja s'està treballant per introduir-lo en els centres d'Olot i Palamós.
0: Són notícies que ens acosten a l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Des de Barcelona, en concret Sant Cugat, saludem avui la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: I comencem explicant-vos que el laboratori forense de l'Institut de Medicina Legal arriba als 6.733 casos. Això és el doble que fa una dècada.
3: Sí, es tracta d'un rècord d'activitat que consolida una dinàmica iniciada a partir del 2022. També es va registrar el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2 més que el 2024 i 4 vegades més que el 2016. Precisament el seu director, Eneco Barberí, ha posat èmfasi en aquest creixement, ja que es tracta de la xifra més elevada de la sèrie, de les quals 653 han suposat estudis toxicològics. També remarca la importància que les víctimes vagin com més aviat millor a un centre sanitari per poder recollir mostres.
4: Les víctimes de violència sexual gairebé han duplicat també en 10 anys. Per tant, això té un impacte directe sobre el laboratori forense que detecta, d'una banda, les restes d'espermatozoides, per tant, és un aspecte cabdal, no?, per estudiar, i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Per tant, per nosaltres és molt crític el temps. Nosaltres la recomanem a les víctimes, són conscients de la situació en la que es troben elles, però recomanem que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això es permet actuar d'una manera molt precoç i, per tant, detectar més fàcilment qualsevol substància.
3: El Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va tancar el 2025, havent posat a punt els nous aparells adquirits el 2024. Es tracta de tecnologia d'última generació que millora la detecció i quantificació de drogues emergents a la sang i l'orina, i l'única a l'estat espanyol.
0: I en qüestió de mobilitat us expliquem que Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, farà una auditoria dels revestiments dels túnels del metro, tot plegat arran de l'incendi que va tenir lloc entre la Clot i Glòries.
3: Sí, l'objectiu serà verificar que els materials que compleixen la normativa en cas de foc no suposen un risc afegit, segons ha assenyalat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores. Ha afegit que si es detecta algun element amb un comportament diferent de l'esperat davant d'un incendi, serà substituït. El revestiment impermeabilitzant que va cremar no es troba en cap altre tram de la xarxa. El conseller de TMB també ha afirmat que reforçaran els protocols d'emergència amb més informació al passatge. A més dels missatges que es puguin emetre des del centre de control de metro i des de les cabines de conducció, s'incorporaran als trens cartells amb consells de seguretat per orientar els usuaris davant d'una incidència.
0: I els excursionistes, de fet diferents entitats, excursionistes que reclamen al govern un pla per poder tornar a accedir a Collserola.
3: Sí, perquè les restriccions per la pesta porcina africana estan tenint un impacte directe en el col·lectiu excursionista de l'entorn de Barcelona, que ha vist com un dels seus principals actius, Collserola, ha quedat tancat i barrat des de l'inici del brot, el passat mes de novembre. Les entitats veuen un greuge en la durada de les restriccions que impedeix dur a terme activitats com ara entrenaments, excursions de divulgació de la natura o proves atlètiques. El Centre Excursionista de Catalunya més alerta que les restriccions han fet caure la meitat dels infants que participen en els seus casals a Barcelona. Per tot plegat, reclamen la reobertura gradual i s'ofereixen a participar si cal controls o establir recorreguts segurs.
0: Tina Forés, des de Cugat Media, moltes, moltes gràcies. Fins demà.
3: Fins demà.
0: La propera connexió se'ns emporta cap a Terres Lleidatanes. Arnau Vila, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Arnau Vila, sempre em deixo l'accent, eh?
5: Sí, Vila, Vila.
0: Vila, Vila, vinga.
5: Correcte.
0: A vegades el poso, a vegades no. Va, que continuem parlant d'incendis d'alta muntanya. De fet, continuen les tasques d'extinció d'aquest incendi a Sanet, que ens aporta de cap durant fa uns quants dies ja, és a l'Alta Ribagorça. Afecta provisionalment 109 hectàrees. D'aquestes, 36 corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Com ho tenim, Arnau, ara?
5: Sí, mira, el foc continua actiu des de divendres, tot i que els bombers asseguren que ja no hi ha cap front actiu. Els equips d'emergència mantenen la vigilància dels punts calents que encara persisteixen a la zona boscosa i treballen per evitar possibles revifades. Les tasques d'extinció encara es podrien allargar durant dies o fins i tot setmanes, ja que la dificultat del terreny, escarpat i de difícil accés, i la presència de nombrosos troncs caiguts compliquen els treballs sobre el terreny, com ha explicat Xavier Castellarnau, sotsinspector de bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
6: Perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies, realment. Si aquestes fogueres, o aquests arbres caiguts, o aquests punts calents estan limitats dintre una zona de perímetre negre i no tenen possibilitat de propagar, doncs pot ser que estiguin fumejant i que siguin visibles des de la carretera, des de qualsevol lloc, durant dies i potser alguna setmana.
5: Mentrestant, es mantenen les restriccions d'accés a l'entorn de l'incendi per garantir la seguretat. El Parc Nacional està informant els visitants perquè evitin les rutes dels estanys de Jàmena i Estany Roig, a banda de la zona dels Besiberris i els accessos per Toirigo. A més, en coordinació amb els agents rurals, s'han delimitat i tancat els accessos a la vall de Barrabés i a la Ribera de Caldes.
0: I a Lleida Ciutat, els bombers van desallotjar preventivament ahir dimarts al matí un edifici del carrer Pi Margall de Lleida, després que s'enfondrés una terrassa situada a la primera planta. No hi ha cap persona ferida.
5: L'avís es va rebre poc abans de les 11 del matí i per precaució es van desallotjar una desena de veïns, així com els responsables i clients d'un bar i d'una fruiteria situats a la planta baixa de l'immoble. Després de la inspecció tècnica, els bombers van descartar danys estructurals a l'edifici i la majoria dels residents ja van poder tornar als seus habitatges poc després del migdia. Com a mesura preventiva, l'habitatge afectat per l'esfondrament i el bar ubicat a la planta baixa van quedar precintats. Ara s'investiguen les causes del col·lapse de la terrassa que, segons les primeres hipòtesis, podria estar relacionat amb problemes d'humitat.
0: Notícies que ens arriben des de Lleida. Arnau Vila, moltíssimes gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I avui per ser dimecres ens interessem també per l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. A una setmana de l'eclipsi solar, les Terres de l'Ebre ja ultimeu els preparatius per aquest gran esdeveniment astronòmic, amb activitats divulgatives, presenteu un documental...
7: Efectivament, falten només 7 dies perquè les Terres de l'Ebre es converteixin en l'escenari privilegiat de l'eclipsi solar del 12 d'agost. Els municipis del territori i la comunitat científica intensifiquen les activitats divulgatives. De fet, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes viurà el segon eclipsi total de la seva història, un fet de gran valor simbòlic, ja que el centre es va inaugurar precisament arran de l'eclipsi del 1905. Els investigadors tornaran a liderar la recerca de la corona solar, la temperatura i també el magnetisme, a més d'oferir xerrades, tallers i retransmissió en directe per internet. A Tortosa, el Fortí d'Orleans serà l'epicentre de la jornada des de les 7:30 de la tarda, amb música en directe i una xerrada de l'Associació Astronòmica Estar Ebre. Per evitar la saturació, de fet, la policia local ja controlarà els accessos i inhabilitarà l'aparcament perquè la gent faci els desplaçaments caminant. Per la seva banda, Santa Bàrbara, un dels 20 punts d'observació oficial, ha organitzat una jornada completa que inclourà desplaçaments en bicicleta per als veïns del poble a la zona, ioga, sopar de pa i porta i també festa musical post-eclipse. Entre les activitats prèvies de divulgació, hem de recordar que aquest proper divendres hi haurà l'estrena a Ulldecona del documental L'Eclipse de l'Ebre, gravat en punts clau com el castell d'Ulldecona, l'ermita de l'Aldea o el mateix Observatori de l'Ebre, dissenyat per Uvisual com una guia pràctica per gaudir del fenomen. L'estrena serà a les 7 de la tarda a l'Orfeó Montsià d'Ulldecona, tot i que també posteriorment es podrà veure pel mateix divendres per canal Terres de l'Ebre a les 10:30 de la nit.
0: Doncs hem fet un gran programa d'actes, de tot el que estem organitzant per l'eclipsi, més que en parlarem a partir de dilluns, que intensificarem encara la informació. Molt bé, Tere Giné, des de la Plana Ràdio, moltes gràcies.
7: Gràcies, Núria.
0: I és que Terres de l'Ebre també és un lloc privilegiat per veure aquest curtet, però vaja, dintre del curt que serà l'eclipsi el dia 12 d'agost, recordeu, dimecres vinent, doncs això, Terres de l'Ebre serà dels llocs on es veurà durant més temps. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Ja no sé a qui saludar. I pronunciar el meu nom.
0: Bon dia. I què passarà aquí en terres prioratines, per exemple?
8: Doncs mira, per evitar destrosses, que hi hagi molta gent, tancaran accessos. Concretament, Cornudella i la Morera de Montsant al Priorat tancaran els seus accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant per l'eclipsi solar entre els dies 11 i el 13 d'agost. La mesura ve motivada per la possible gran afluència de visitants i s'aplica per minimitzar el risc d'incendi. L'Ajuntament de Cornudella de Montsant decretarà aquest tancament del els seus espais protegits i la restricció d'accessos a diferents nuclis urbans com Albarca o Siurana, amb excepció, com és evident, dels veïns. L'Ajuntament de Morera del Montsant també tancarà els accessos al parc el dia abans de l'eclipsi. Tal com estan els boscos, ha assegurat l'alcaldessa i els nuclis, el millor és prendre aquestes mesures de control, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies l'alcaldessa de Cornudella, Meritxell Cardona.
9: Pensem que si tenim un volum determinat de capacitat, doncs segurament podrem ampliar amb les persones que ho sol·licitin, no? Però sempre que no sobrepassin un nombre. Però tindrem aquest nombre molt delimitat i el que intentarem és això, no? Doncs que ser coherents i no fer una mesura discriminatòria, sinó que sigui de consens i de prevenció de risc.
8: Com ja hem parlat en alguna ocasió en aquest programa, Núria, a partir del nivell 2, perilla el de risc d'incendi del Pla Alfa, els municipis poden tancar aquests accessos als espais naturals.
0: Mm-hmm. I parlem d'altres comarques tarragonines del Priorat, marxem cap al Baix Camp.
8: Doncs sí, l'Ajuntament de la Selva del Camp, al Baix Camp, com bé deies, ha instal·lat una càmera tèrmica al punt més alt del Puig de Sant Pere sobre l'ermita per detectar incendis forestals al terme municipal. Es tracta d'un dispositiu de videovigilància que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme salvatà. Com veus, protecció. I un últim apunt. Avui s'acaba, en parlàvem, diria que ahir o dilluns, la 70a edició de la Fira Agosta Va, que compta actualment amb 200 expositors, un 20% més que l'any passat, i és la Fira del Camp Català, que espera superar els 50.000 visitants entre ahir i avui. Avui a la nit hi haurà l'actuació castellera amb les dues colles de Valls i, com a novetat, aquests dies hi ha hagut programació infantil.
0: Moltes gràcies, Marina. Fins demà.
8: Fins demà.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I us parlem ara sobre la situació que s'està vivint aquests dies a Ceuta arran de l'arribada de nombroses persones. Ja és un tema, vaja, que té moltes cares i se'n podria parlar des de diferents àmbits, però nosaltres avui volem posar sobre la taula el debat pel que fa al control de fronteres, els procediments d'estrangeria, la capacitat de resposta de les administracions davant d'episodis d'aquest tipus. Ho analitzarem des del punt de vista legislatiu, quines eines té l'Estat per gestionar aquestes situacions, quines conseqüències jurídiques poden tenir. I ho fem parlant amb César Béjar, advocat, que ens explica el funcionament del marc legal i els principals reptes que planteja una situació d'aquestes característiques. En una entrevista conduïda per nostre company de Emon Ràdio, Arnau Vilà. Arnau, et saludem de nou. Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, inaugurem aquest dimecres parlant amb aquesta crisi migratòria en el marc del, en tot el tema legal, i com explicaves, doncs tenim ja preparat el César Béjar, que és advocat, el qual ja saludo. César, bon dia i benvingut.
2: Què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, doncs, et pregunto això, no?, en quant a contextualització de la situació. Dic, quan arriben persones en aquestes circumstàncies tan massives, quin és el primer procediment jurídic en matèria d'Estat? És a dir, com reacciona l'Estat i tots els, diguéssim, els treballadors, funcionaris, advocats de l'Estat al veure's en una situació així?
2: Bueno, a veure, el que hem de tenir clar des d'un bon començament és que cal tenir clar que no, que el primer no és fer fora a ningú. Val? El primer és identificar, atendre sanitàriament, informar amb totes les garanties i atorgar, en el seu cas, l'assistència lletrada, intèrpret i dret d'asil que operen des del minut zero. Una altra cosa és les particularitats que té aquest cas concret en funció de com s'ha produït l'entrada. Perquè com s'ha produït l'entrada és important a efectes de distingir si s'aplica un règim o un altre, no? El primer que activa la llei no és l'expulsió, és un procediment de, en teoria, o si es fes com cal, és un procediment de garanties. En el moment de la interceptació, les forces i cossos de seguretat de l'Estat han de fer a cada persona, identificar-la, determinar la nacionalitat, la procedència i deixar-ne constància documental. I aquesta filiació individual és el que marca tot el que passarà després, perquè no és el mateix que entri una persona embarassada, que entri un menor, que entri una persona que hagi saltat la tanca o que hagi entrat, hagi entrat nedant, no? I aleshores, per això és important aquesta afiliació i aquest documental o aquest identificar cada persona concreta en el moment de l'entrada per poder veure quin és el procediment que s'aplicarà posteriorment.
1: Clar, o sigui que estàs dient, César, que, per exemple, són 72.000 les persones que es comptabilitzaven que havien entrat. Dic, d'aquestes 72.000 s'ha de rebre un tracte individualitzat en el marc legal, m'estàs dient?
2: Sí, això s'ha de tenir molt clar. És que mai hi ha tractament com a col·lectiu o tractament de grup, no? La llei obliga a mirar cas per cas.
1: Vale.
2: Per exemple, ser menor, en aquest cas concret, ser menor ho capgira tot, és marcar, i se li, en aquest cas, manaria la seva condició de menor i no la seva condició d'estranger. Automàticament s'activen uns protocols de protecció del menor en els quals ja entra fiscalia i entra la tutela de la comunitat autònoma, que és la que, en aquest cas, té les competències.
1: O sigui, això, digues.
2: No, que dic que la regla és que el tractament ha de ser absolutament individualitzat. El propi dret europeu, ja no la legislació espanyola, sinó el propi dret europeu, prohibeix el tractament com a col·lectiu, perquè seria discriminatori i clar, no deixa de ser injust que es tracti el mateix una situació d'una dona embarassada que entra, que necessita una assistència, que te l'has de quedar sí o sí, has d'obrir un altre tipus de procediment, de devolució o d'expulsió en el seu cas, o en el cas d'un menor no acompanyat.
1: O sigui que sobre el mapa podríem dir que, per exemple, dones embarassades o menors sí que se podrien quedar, en canvi, amb gent que no té aquestes condicions o no té, diguéssim, edat per a complir aquestes condicions, tornaria al Marroc?
2: Sí, però no és ben bé així. O sigui, no és que es puguin quedar, és que es queden, que no els pots tornar a la frontera. Val? Perquè, a veure, la sentència, tot ve de l'efecte crida aquest, no ha estat pel procés de regularització. L'efecte crida ha estat perquè fa pràcticament un mes va haver una sentència del Suprem en la que diu que un senyor que va intentar entrar a nedant, o sigui, a través d'una barca a alta mar, i va intentar entrar a nedant al territori espanyol, se'l va retornar al Marroc i el Tribunal Suprem va establir que allò no era un dels casos que marca la llei per fer la devolució en calent, i que se li havia d'aplicar un procediment amb més garanties, no? Amb una designada d'advocat, amb dret a recursos, amb dret a... I aquí està el nucli gordià de la qüestió, no? Que no se'l podia fer fora d'entrada. Perquè la llei sí que hi ha una llei que permet a l'Estat espanyol de dir tot allò, tota aquella persona que entri per la frontera saltant una tanca o superant un obstacle, aleshores en aquell mateix moment se li pot tornar al seu país sense haver de fer cap procediment. El problema és quan ja estan en sol espanyol, o sigui, quan ja han consolidat aquest sol espanyol o han entrat per un lloc que no hi ha, que no es considera com una barrera. El Suprem ha considerat que el mar no és una barrera, cosa que és una interpretació, al meu entendre, una mica absurda. I el mateix Suprem estableix que ha d'haver una... que es poden establir una sèrie de barreres de contenció, de boies, ja fa aquesta previsió el Suprem a la seva sentència de dir, escolta, si tu poses aquí unes boies i qualsevol persona que intenti superar aquestes boies o aquestes barres de contenció dins del mar, doncs automàticament això et permetrà a tu fer fora a qualsevol persona que vulgui entrar, i podrà operar el mecanisme de devolució en calent. Si no, doncs hauràs de fer el mecanisme de devolució amb totes les garanties. Primer ha d'estar aquí, s'haurà d'ingressar en un centre, en un CIE, i s'haurà de tramitar un procediment administratiu amb totes les garanties.
1: Magnífica explicació. I en aquest sentit també volia preguntar si totes aquestes situacions suposen una sobrecàrrega de feina per als jutjats, advocats o serveis jurídics de l'Estat, és a dir, hi ha hagut excés de feina per dir-ho d'aquesta manera en tot el tema legal estatal?
2: Sí, això està clar. A veure, el coll d'ampolla no és la llei, sinó és la capacitat del sistema. Pensem que és un sistema en el qual, o és un sector, o una matèria, un problema, diguem-li com vulguem, en el qual actuen tota una sèrie d'administracions que s'han de coordinar. Aquesta coordinació és el que tensiona el sistema sobremanera, perquè està l'Estat, està la comunitat autònoma, està la Fiscalia, estan els advocats, amb la qual és un dels efectes menys visibles, aquesta coordinació, però és un dels efectes més reals, no? Perquè clar, els col·legis d'advocats han de disposar, en aquell cas a Ceuta, han de tenir un sistema d'atenció a la gent que hagi pogut entrar i s'hagi quedat, per exemple, als menes, en aquest cas, no? Als menors no acompanyats, vulgarment coneguts com a menes, no? Doncs clar, els col·legis han hagut de fer una... han de prestar un servei extra, perquè no és el mateix, per exemple, en una ciutat com Lleida o una ciutat com Barcelona. Barcelona ja, encara ja té més càrrega, no?, del tema d'estrangeria. Però una llau de 72.000 persones, les quals de sobte hagis d'atendre a 1.000, perquè la resta pues, les han estat retornades, i estem parlant potser d'un centenar o de 1.000 de persones, però no 1.000, 2.000 persones, òbviament és sobrecarregar el sistema jurídic, clar.
1: Clar, no, totalment, totalment. I en quant a gestió, es porta des de Madrid, això, diguéssim, és centralista aquesta actuació, per dir-ho així?
2: No. A veure, és el que comentava. Aquí intervenen diverses administracions. Intervé l'administració de l'Estat, que fa el control de fronteres, el Ministeri d'Inclusió, a l'hora de gestionar la situació, l'emergència migratòria. Intervé la comunitat autònoma en el moment en què ha de posar a disposició dels menors que queden tutelats per la comunitat autònoma, pels organismes dependents de la comunitat autònoma, Fiscalia de Menors també, però és tot. Sí que amb instruccions, en alguns casos, com a Fiscalia, per exemple, amb instruccions de la Fiscalia General de l'Estat, amb la Fiscalia de Menors, amb el Departament de Fiscalia de Menors, però és la Fiscalia de Menors de Ceuta la que ha d'actuar, no l'estatal. Amb la qual cosa, sí, és una coordinació entre organització estatal, entre administració estatal, administració autonòmica, col·legis d'advocats, és una coordinació que és una tasca hercúlea, o sigui... Sí. És d'una magnitud molt, molt, molt, molt bèstia.
1: Hi ha moltes entitats i ens governamentals que ho han de gestionar. César, crec que la Núria Cartanyà també es volia afegir a aquesta conversa. Et volia fer una pregunta, Núria?
0: Sí, és un tema interessantíssim del qual la veritat és que anem una mica perduts i ho estàs explicant molt bé. Mira, parlàvem ara de quines administracions s'han de fer responsables, no? O tenen alguna mena de responsabilitat directament amb aquest afer. És un afer que va més enllà de l'estat espanyol. En tot cas, la comunitat internacional també ho està debatent i està mirant el que confies en aquests mecanismes a nivell dels acords que puguin prendre, comunitat internacional, no sé si diu Unió Europea o fins i tot més enllà.
2: És que la Unió Europea fa anys que dona pas de sec, no? Sí. I al començament d'aquesta crisi, liderats per la Meloni, doncs no, però per Itàlia, no? No,
0: sí, sí.
2: No, semblava que se posava una mica d'esquena i era una mica trencar les regles del joc de la solidaritat entre països i marcava una mica una tendència bastant perillosa, no? d'extremismes que aquesta onada d'extremismes que assola tota Europa. Sembla ser que ja el Consell Europeu i la Comissió Europea aquestes últimes hores sí que s'ha pronunciat fermament en favor dels seus socis, no? de la Unió. I sí que sembla que la cosa s'ha redreçat una mica. Jo no confio gaire perquè és un sistema pervers el que s'ha establert en els països, en aquest cas amb el Marroc, però també va passar el seu dia amb Turquia o passa a la illa de Lesbos amb Grècia, no? Aquest mecanisme que tenim els occidentals, els països rics, uns més que d'altres, però els països rics no deixen de ser una la Unió Europea no deixa de ser un col·lectiu de privilegiat de 300 milions de persones, 300 i pico milions de persones que són privilegiats en el conjunt de tot el món. Aquest sistema de dir jo et pago a tu, Marroc, o et pago a tu, país africà que sigui, o pago a qui sigui, per a que et gestionis, per a que mantinguis a ratlla els teus conciutadans i no els deixis entrar, no els deixis sortir del teu país per a que entrin al meu, i et pago, això genera, o sigui, és un sistema de xantatge que l'estàs implementant tu mateix, perquè estàs dient, mira, jo et pago per a que controlis les teves fronteres. I en un moment donat, el Marroc diu, bueno, pues miro cap a un altre costat, pressiono, demano més diners o demano més... estic en el si d'una negociació del que sigui, i per pressionar-te miro cap a un altre costat i deixo que els meus ciutadans se vagin de la... o deixo que les fronteres siguin un coladero, no? I clar, som nosaltres mateixos els europeus que hem implementat aquest sistema i els que estem pagant a tercers països per a que solucionen el tema de la immigració i no donem una veritable solució a la... que és molt complicat, és un tema
0: clar,
2: que és complicat. No?
0: Aquí ve l'última...
2: Aquí no és capaç de posar una solució definitiva damunt de la taula.
0: Aquí ve l'última pregunta, la pregunta del milió.
2: Sí, ja.
0: Què caldria canviar? En línies generals, sense entrar molt al detall, però César, des del punt de vista vostre, del legislatiu, què caldria canviar i des d'on? No? Quatre directrius claus que caldria fer per no arribar a aquestes situacions, o almenys si hi arribem per gestionar-ho. Què creieu?
2: És que és molt complicat perquè... Tot forma part del capitalisme imperant. De dir, als països rics ens ha interessat anar a aquests països quan ens ha calgut, no? Hem anat a l'Àfrica i hem expoliat i hem esquilmat els seus fons marins i hem tret les seves mines i els seus... hem fet extracció dels seus minerals, hem anat allí com si fóssim els amos del cortijo i tot això, pues, clar, en el moment en què nosaltres generem aquesta a països que ja estan depauperats, no? que no tenen recursos econòmics, o que sí que tenen recursos econòmics, però no tenen la manera de com explotar-los per ser mateixos, i hem sent nosaltres que hem anat allí a fotre-li d'alguna manera aquests recursos, doncs ara ens trobem amb aquest problema que és de molt difícil solució. I les solucions que es puguin fer són pegats, no són solucions definitives, perquè entenc que no hi ha cap resolució definitiva, no hi ha cap solució, i són pegats des del punt de vista de la seguretat, des del punt de vista de fronterer, des del punt de vista... Perquè és evident que nosaltres, els països, en aquest cas Espanya, necessita la immigració i necessita regularitzar gent que està aquí i necessita cobrir-se cobrir feines i poder cobrir llocs de treball que hi ha una forta demanda. El fer-ho en origen és impossible pràcticament, perquè és un procediment administratiu que ha quedat molt, molt, molt superat per les circumstàncies. El procés aquest de regularització sembla ser que ha funcionat amb cert èxit, entre cometes, amb totes les prevencions de la paraula èxit en aquest cas, però la solució de posar elements de contenció, que és l'única que ha fet Europa des de fa anys, s'ha revelat com a absolutament insuficient. Jo soc molt pessimista, les fronteres exteriors de la Unió Europea a tot arreu hem posat les mateixes per a sempre, no? I al final hem optat com havia la de pagar a tercers països, i ara és molt difícil revertir aquesta situació i que aquests països els diguin ara no, mira, ja no us paguem i ja fem una altra solució. És impossible.
1: Doncs hi seguirem pendents de tot aquest tema, perquè la veritat és que en donarà per parlar. Veurem, en base a les teves paraules, César, també com reaccionen a tots els diferents organismes, perquè com ens explicaves, n'hi ha molts que són els que han d'actuar en aquesta situació, i segur que ens sentirem a parlar molt d'aquí un temps, és a dir, els propers dies. En tot cas, César Béjar, advocat, i moltes gràcies per haver participat aquí a l'Obert per Vacances, per haver-nos fet unes quantes aclaracions. Ens queda millor ara la teoria, i com deia, doncs segurament que n'anirem sentint a parlar els pròxims dies. Moltes gràcies per estar aquí present amb nosaltres, César.
2: Bona tres.
0: I moltes gràcies, Arnau Vilà, company de Mona FM. Moltes gràcies.
1: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I ara el que fem és seguir endavant, i ho fem amb una píndola diferent, amb una qüestió totalment diferent. És aquest reportatge o podcast que anomenem Social i Solidària, en què coneixem diferents iniciatives, doncs això, socials i solidàries. En aquest cas ens duen cap a Premià de Mar, i la iniciativa té molt a veure amb l'agricultura. Parlem d'horts socials.
3: A Premià de Mar, al Maresme, hi ha un espai on no només es cultiven tomàquets, enciams o carbassons, també s'hi cultiven hàbits, autoestima i noves oportunitats. Són els Horts Socials, un projecte impulsat ara fa 10 anys per l'Ajuntament de Premià de Mar i Càritas, que ofereix a persones en situació de vulnerabilitat un espai on recuperar rutines, adquirir nous hàbits i sentir-se útils a través del treball de la terra. Actualment, 11 persones derivades pels serveis socials municipals participen en el projecte, acompanyades per un equip de voluntaris de Càritas. Els orígens dels Horts Socials es remunten al 2015. La idea va sorgir de Càritas i ràpidament va trobar la complicitat de l'Ajuntament. Ho recorda Pere Fabrés, impulsor dels Horts Socials.
4: Les dues institucions, això és fonamental, estan d'acord amb el projecte. En principi els agrada la idea, després veurem com es desenvolupa tot, perquè no és fàcil trobar un espai a Premià per fer-hi un hort, no? En aquest moment que, si no tenim terreny, on el farem? Aquelles preguntes, no?
3: 10 anys després, els horts funcionen diversos dies a la setmana i les tasques s'adapten a les capacitats de cada participant perquè tothom hi pugui contribuir. Ho explica Víctor Llobera, voluntari de Càritas.
5: Llavors fem un petit comentari amb el Carles, sobretot. Parlem de quines feines tenim, com les hem de distribuir i llavors, segons les aptituds i les habilitats de cada persona, els anem distribuint. Els anem portant, els anem guiant, els diem quina feina volem, ajudant-los a que faci bé la feina, què és rascar, què és cavar, què és lligar.
3: Però els beneficis del projecte van molt més enllà de la feina agrícola. Per a moltes persones, els horts representen una oportunitat per recuperar una rutina i millorar el seu benestar. És el cas de José Luis Lázaro, usuari dels Horts Socials.
6: Perquè no tenia feina, estic mig jubilat i llavors tenia que fer alguna cosa, no? I, bueno, i això, pues, te distraus una mica i a mi, bueno, les dues coses, mentalment i físicament.
3: Al costat dels participants hi ha els voluntaris que no només transmeten coneixements sobre agricultura, sinó que també els acompanyen en el dia a dia. Ho explica Carles García, voluntari de Càritas.
7: M'aporta. M'agrada molt el que faig, m'agrada molt la relació amb la gent, col·laborar amb les persones que estan aquí i crear un ambient que sigui molt d'acollida a la gent. A mi és el que realment me motiva.
3: En aquests 10 anys, els horts socials han produït entre 25 i 35 tones anuals de fruites i hortalisses que es destinen principalment al Centre de Distribució Solidària d'Aliments, el DISA. Però des de l'Ajuntament remarquen que el valor del projecte va molt més enllà de la collita. Ho explica Cesca Domènech, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Premià de Mar.
8: Sí, és que fixa que el principal valor que té l'hort, per mi, és el voluntariat, no? Aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a treballar perquè el projecte tiri endavant. I el projecte no és només produir entre 25 i 35 tones, que es diu aviat, d'aliments frescos a l'any, sinó que sobretot, com deies, Marc, és donar ajudar aquestes persones que estan en situacions molt vulnerables a tenir un espai on puguin aprendre no només a treballar la terra, sinó puguin aprendre hàbits, puguin aprendre horaris, rutines que els puguin ser útils després per incorporar-se no només a una feina, sinó a la vida en societat i a la vida en comunitat.
3: Coincidint amb el desè aniversari, l'Ajuntament ja treballa amb la Diputació de Barcelona per estudiar fórmules que permetin donar continuïtat al projecte i garantir-ne el futur. Per a les persones que el van impulsar, veure que els horts continuen vius una dècada després és el millor indicador que la iniciativa ha complert el seu objectiu. De nou, Pere Fabrés, impulsor dels horts socials.
4: 10 anys són molts anys, eh? I han passat moltes coses allà. Resumir 10 anys en un moment és molt complicat. Però si fem una pinzellada així, si posem una balança de com han anat les coses, per mi és totalment satisfactori. Han passat algun sotrac, també hi ha hagut, perquè no tot és planer i tot és molt maco, i mira que bé, hem collit això, tot això està molt bé.
3: Deu anys després de sembrar les primeres llavors, els horts socials de Premià de Mar continuen demostrant que un hort pot ser molt més que un espai per cultivar aliments. És també un lloc on es recuperen hàbits, es reforcen les relacions personals i es creen noves oportunitats per a persones que travessen situacions de vulnerabilitat.
0: Prenem nota. Jo crec que en molts municipis hauríem de seguir aquest exemple dels horts socials. En fi, tots són avantatges. Ja ho hem sentit amb aquest fantàstic reportatge que ens ha portat el Manel Ferrer de Premià de Mar. Tranquils, que el Manel el recobrem després, en directe. A partir de les 10, un quart d'11, el tornem a saludar. Ara el que toca és tancar aquesta primera hora amb una nova connexió en directe. Marxem cap a l'Escala. Ona Vilà, bon dia.
9: Hola, bon dia, Núria.
0: Bon dia. Doncs, sí. I és que aquí a l'Escala teniu molts museus o molt patrimoni per ensenyar, però molts a l'aire lliure.
9: Exacte, doncs precisament un dels grans que tenim aquí a l'Escala, que és el jaciment grecorromà d'Empúries, igual que moltes altres ruïnes, està a ple sol, no té pràcticament cap ombra. I clar, això, Núria, fa que l'estiu, l'època que és bàsicament l'època de més visites, no, cada vegada sigui més feixuc visitar-lo.
0: Sí. Els guies d'aquests monuments tenen aquell moreno patrimonial, diguem així, eh? No, que els veus que a l'estiu, si els coneixes durant tot l'any els veus, i a l'estiu els veus torradets.
9: Totalment, i els visitants també van agafant aquella vermelló una mica a mesura que passen les hores. I per parlar una mica de com està afectant això, no, el museu aquest, el MAC d'Empúries, avui tenim aquí la responsable dels projectes públics, la Iolanda Puigdevall. Iolanda, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Iolanda, ho dèiem, museu a l'aire lliure, amb molt poques ombres. Una mica, com us afecta aquesta calor?
10: Clar, ens afecta bastant i no és una cosa que hem estudiat ni hem analitzat a fons ni hem fet un projecte d'estudi de veure exactament, però sí que mica en mica, quan tu vas veient els números de visitants i quan et passeges pel jaciment i veus els resultats de les activitats que hem programat, sí que vas veient que els darrers anys, sobretot, que hem tingut els estius potser més calorosos, sí que es va modificant el perfil, sobretot no el perfil, però sí que l'hora de visita i el nombre de visitants, que va disminuint mica en mica.
9: Per tant, heu tingut una davallada de visitants aquests últims estius.
10: Sí, sí, sí. No, uh-huh. No és de cop i volta que n'hem perdut 10.000 o n'hem perdut, què sé, 20.000, no? No, però és com un degoteig. Cada any en perds 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, justament el mes d'agost i en el mes de juliol, que tradicionalment eren els mesos en els quals teníem gairebé 50.000 visitants dels 150.000 que tenim a l'any, no? Uh-huh. Llavors, mica en mica això es va anem perdent a cada any, doncs, mil, però clar, al final és això, no? És com una tendència que es va consolidant els últims 4 o 5 anys de pèrdua de visitants aquests mesos. Mm-hmm. Tot i així, continuen sent mesos amb molts visitants, però sí que amb tendència a baixar.
9: I, en canvi, doncs, si us baixen els visitants a l'estiu, heu notat que algun altre mes de l'any us pugen?
10: Sí. El que hem notat és que estem tinguent també primaveres que, a veure, pot ser que plogui, no? Evidentment, uh-huh. És que al final un jaciment a l'aire lliure li afecta molt la meteorologia, sigui la calor, sigui el fred, sigui el vent, sigui la pluja, no? Però sí que hem notat que els mesos, sobretot d'abril i maig, si per Setmana Santa doncs cau el mes d'abril, són mesos que ara de cop i volta ja tornem, o sigui, no eren tan forts i ara uh-huh. Ja sí que ja tenim aquests 50.000 visitants, no? Que només els teníem a l'estiu, al juliol i l'agost, ara també es van traspassant cap als mesos d'abril i maig, que són els mesos de primavera, que també tenim moltes escoles, i també acumulem també moltes activitats, no?, en aquests mesos.
9: Uh-huh. Uh-huh. Parlem una mica d'aquests mesos d'estiu, una mica, hem dit, no?, que han baixat els visitants, però com us heu adaptat vosaltres a terme d'activitats, horaris, etc.
10: Clar, a veure, a nivell d'infraestructures és molt difícil adaptar un jaciment com Empúries. Tot el que és la ciutat grega, o sigui, l'itinerari arqueològic en si, la ciutat grega, la ciutat romana, costa molt fer intervencions, diguem-ne, posar-hi tendals o posar-hi mm-hmm. arbres, això, al contrari, no? Hi ha com una tendència que els arqueòlegs demanen que alguns arbres doncs s'eliminin d'alguns sectors perquè mm-hmm. poden malmetre el jaciment arqueològic amb les arrels, no? Tot i així, sí que si heu estat a Empúries sabeu que no és tampoc com un erm ni un desert, sinó que hi ha zones d'ombra i sobretot hi ha una zona de jardins darrere la ciutat grega i llavors entrant a la ciutat romana, a les Domus, també hi ha una zona de jardins que hem anat habilitant, que hem anat arreglant i que evidentment potser a la llarga haurem de convertir com espais de descans molt més ben condicionats, però sí que hi ha aquests dos punts que dins l'itinerari de la ciutat grega, quan ja puges a la romana, pots descansar, tens un espai d'ombra, també ens haurem de plantejar posar punts d'aigua en aquests uh-huh. llocs, hi ha màquines de begudes, i pots seure, bancs, etc. Però després has d'afrontar tota la ciutat romana sense cap ombra fins que arribes, no? Llavors, clar, a nivell d'infraestructura del jaciment costa molt, això. Uh-huh. Per tant, és un plantejament que haurem de fer, jo no nego que l'haurem de fer, i haurem de veure com ho fem, no? A nivell de com modifiquem el paisatge d'un jaciment com Empúries. Uh-huh. Llavors, a nivell d'activitats sí que podem actuar més o menys, i el que hem anat fent és prova-error, no? El que hem fet és que abans programàvem moltes activitats a les 10 del matí o a les 11, a les visites romanes que es veien cada dia de l'estiu, eren a les 11, llavors
9: a ple sol,
10: duren 1:45, 2 hores, llavors clar, acabaves a la 1, imagina't. Llavors el que hem anat veient és que ja pel seu propi pes anaven caient, que cada vegada hi havia menys gent que les demanava, i l'hem avançat una mica la visita i les hem anat canviant, o sigui, la visita romana gairebé la programem al capvespre, amb aquest estiu l'hem programat ja a la tarda directament, que ja acabes, que és de gairebé negra nit, i hem fet la visita virtual, que és una visita que et permet seure't a llocs amb més ombra, en els jardins, no? Vull dir, combinar aquestes coses, doncs hem anat fent visites que tinguin aquest punt de confort de tant en tant, doncs, seure en una ombra o estar al museu amb aire condicionat i buscar aquests espais, i les visites aquestes que t'has estat 2 hores a ple sol, doncs les hem anat modificant per passar-les cap a això, cap al tard, que comencin a les 8 del vespre, que comencin a 7:45 i que hi hagi una mica més de confort tèrmic pels nostres visitants.
9: Mm-hmm. Clar, i ho dèiem, no? No només els visitants, sinó també els treballadors, per exemple, els que havien de fer les visites guiades que estaven a ple sol, una mica com ho porteu això, els treballadors, de treballar allà tantes hores amb tanta calor?
10: Sí, això evidentment a la gent que treballem a despatxos o així no ens afecta tant perquè amb l'aire condicionat vas fent, però afecta sobretot a això, al nostre servei de guies, que són soferts, eh? És a dir, és gent que ja estan acostumats al sol, però és veritat que sí, que aquestes 2 hores al sol doncs es fan dures, es fan feixugues, i després també afecta molt als arqueòlegs. Penseu que al juliol organitzem des de fa 80 anys el curs d'arqueologia d'Empúries. Uh-huh. Llavors rebem 20 i pico, 25 aquest any estudiants d'arreu de la península Ibèrica, i també n'hi ha de fora, i aquest any és la primera vegada que jo he vist que els meus companys han treballat sota tendals. perquè no s'escapava mai sota un tendal. I aquest any vam haver de córrer a comprar tendals per intentar això, aconseguir que no estiguessin a ple sol, perquè ha sigut excepcionalment calorós el mes de juliol. I també estem dient que ens haurem de replantejar coses sobre el curs d'arqueologia. No podem tenir 25 estudiants a ple sol amb aquestes temperatures. S'ha fet molt dur. Llavors, alguna cosa s'haurà de moure. Sí, evidentment, ara immediatament no, però sí que mica a mica hi ha engranatges de programació que haurem de moure, i pel curs d'Empúries també, no? Segur, pels arqueòlegs.
9: Doncs, Iolanda, veiem que treballeu en condicions una mica dures, no? Aquí a ple sol, que esteu treballant per millorar i per canviar, per adaptar-vos a aquesta calor, però que encara hi ha molt de camí per recórrer.
10: Sí, sí, sí. Estem al principi, però evidentment canvis s'aniran veient, sí, sí.
9: Doncs, Iolanda, moltes gràcies per passar avui per aquí, per l'Obert per Vacances. Núria, ja ho has vist, tenim un museu a ple sol, però estem treballant perquè això canvi.
11: Així m'agrada. La Iolanda Puigdevall, responsable de programes públics de Mac Empúries. Ona Vilà, des de Ràdio L'Escala, moltes, moltes gràcies per aquesta connexió.
9: A vosaltres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de pensament lateral. I a mi, que m'agrada tant parlar dels beneficis de la creativitat pel nostre dia a dia, a vegades em trobo que em pregunten: i això del pensament lateral i el pensament vertical, què és? Doncs mira, et poso un exemple. El camí per anar a la feina.

Plan evidents al principi. Un exemple clar de pensament lateral és la història de Nike, la famosa marca esportiva. En Bill, el cofundador de Nike, a part també era entrenador d'atletisme i el seu equip feia bones marques. Però va ser quan li van canviar el paviment de la pista que va notar que ja no obtenien els mateixos resultats. I allò el va preocupar molt. Estava capficat en trobar la solució. I va ser un dia, quan estava esmorzant a casa seva, que va observar la gofrera que la seva dona estava fent servir. Va pensar que potser el dibuix d'aquella reixa de la gofra podia aplicar-se a les soles de les bambes per millorar la tracció. I així ho va fer. Va fer un prototip amb cautxú líquid dins de la gofrera i va aconseguir el format que va solucionar el problema que tenia. Aquesta idea va ser revolucionària i va ajudar a Nike a convertir-se en una marca líder. En Bill tenia la ment entrenada i això va facilitar a fer aquesta connexió. I ara et pregunto, avui, què faràs diferent per activar la teva ment?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta han estat atesos al mateix lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 es va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, que és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una qualitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I en aquest sentit, el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i pèrdua també de material. La majoria de les mànegues ja han arribat i alhora a principis del 2027 es preveu l'arribada de més material. I una avaria al sistema de climatització de l'edifici de traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron ha obligat a suspendre l'activitat quirúrgica programada des d'aquest dimarts a la tarda i fins demà al matí. El centre manté l'atenció a urgències de traumatologia, lesions medulars i grans cremats mentre treballa per reparar aquesta incidència i instal·lar equips de refrigeració provisionals als espais més crítics. I en plana internacional, els ministres d'Interior de la Unió Europea han acordat reforçar les fronteres exteriors, accelerar el retorn de migrants i intensificar la vigilància a les xarxes socials per evitar noves crisis com la de Ceuta. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar regularment segueixen a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de morts, de víctimes mortals continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos.
0: Notícies en xarxa.
3: He perdut un de l'alguer i ara no m'atreveixo a fer-ho. Van encertar.

0: És una de les normes bàsiques, saber comptar. Hi ha molts jocs de taula, no sé si dir tots, segurament tots no, perquè seria dir molt, perquè ja us dic que se n'han llistat 140.000. Però molts jocs de taula precisen de que sapiguem comptar de manera més fàcil o més difícil, amb més operacions o menys, però saber comptar és bàsic. Aina, vosaltres de Cardedeu ho porteu bé, això, no?
1: Sí, sí, ho portem.
0: Sí, perquè sí. He vist que esteu molt enganxats a l'1.
1: Mira, a l'1. És que és tot un tema, a l'1, perquè jo no sé si t'ha passat mai, però jo cada vegada que jugo amb diferents grups de gent, cada grup té les seves normes.
0: Sí, i mira que senzill com a joc de cartes, és que no té massa més complicació, són colors, números,
1: sí,
0: i ja.
1: Sí, sí, de fet és un bàsic que crec que s'ha de tenir a l'armari de casa, perquè et treu de molts apuros molts cops. O sigui,
0: i rius,
1: que
0: sempre rius, perquè sí, sempre hi ha allò de canviem de sentit, ara toca tu, ara...
1: Sí, sí, sí, no. És una partida senzilla que, tret aquest tema de les normes que dic que cadascú a vegades té les seves, és molt fàcil per tothom, poden jugar tant grans com petits, vull dir que està molt bé l'1, realment.
0: Doncs mira, a Cardedeu estan enganxats pel que veiem, teniu una sala de menjador molt xula.
1: Sí.
0: La zona comú. Si voleu conèixer les interioritats de Ràdio Televisió Cardedeu, podeu estar al cas, podeu veure el vídeo que avui ha penjat a Instagram l'Aina, i potser sabrem al final qui guanya la partida, no?
1: Potser sí. No vull dir res, però potser sí que ho sabrem.
0: Molt bé. Què diuen els oients, en tot cas?
1: Doncs mira, Núria, a través d'Instagram, precisament l'Estela ens ha dit que ella recomana l'1. És a dir, que no anàvem mal encaminades, eh? I després tenim la Pilar, que m'ha dit una cosa que m'ha xocat, que és que no el suporta en cap estació.
0: Ah.
1: És a dir, que entenem que no li agraden els jocs de taula... Uh-huh. Es pot entendre, perquè, però bueno, a vegades, pues mira, pot passar, no?
0: No, hi ha gustos per tot, clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Però dona alguna explicació de per què no?
1: No, simplement ha posat no el suporto en cap estació.
0: Val. Bueno, és que la Pilar jo la veig més de caminar, més de sortir, i a mi que no em deixin asseguda en una taula, que jo tiro
1: millor. Jo crec que sí. Que li agrada més sortir a caminar per la muntanya, i que també està molt bé, escolta.
0: Sí.
1: I tant, i tant. Sí. Després també tenim a l'Ània, de Cardedeu, i a vegades també de Barcelona, que ens diu això.
2: No sé si es consideraria un joc de taula com a tal, perquè és una cosa com més dinàmica, però amb els meus amics triomfa moltíssim el Hitster, que és un joc en el qual has d'endevinar cançons i les has de posar en ordre cronològic, com fer una línia temporal de les diferents cançons que han anat sortint. És, bueno, o sigui, sempre és divertidíssim i serveix també per entrenar, no?, i descobrir qui del grup d'amics en sap més de música, i acaba sent sempre un hit a qualsevol festa.
0: Que xulo, mira, Hitster.
1: Sí, no l'havies escoltat mai, Núria?
0: Mai, que va.
1: Ostres, doncs te'l recomano molt, perquè jo, de fet, si hagués de recomanar un joc, també hagués dit el Hitster, perquè a banda de tenir una dinàmica que és divertida i està bé, penso que és un joc intergeneracional, ¿vale? És a dir, que poden jugar grups de totes les edats. De fet, jo en dinars familiars he jugat i hem fet grups amb... Un grup té el meu avi, l'altre la meva àvia, després la meva mare, el meu tiet, saps? Vull dir, ens hem anat repartint així per generacions, i està molt bé.
0: És escolta, té pinta de bingo musical, pel que esteu dient, no? Una mica que ho peta.
1: Té una versió. Sí. Va sonant cançons i has d'ordenar-les cronològicament, i si pots també dir el nom de la cançó i de l'artista que la canta, doncs ja ho tens tot. I és molt xulo, jo el recomano molt, la veritat.
0: Doncs vinga, Hitster, ja podeu apuntar, Hitster. Molt bé.
1: Després tenim l'Arnau, també de Cardedeu, que ell és un expert dels jocs de taula, d'acord? De fet, sempre que hem de fer una quedada per jugar o coses així, ell és el game master, diguéssim, el que recomana sempre els jocs, i ens porta aquesta recomanació.
3: Bon dia, Enric, o Aina, o qui quedi despert per allà. Doncs mira, de jocs de taula podria recomanar dos. Perfectes per l'estiu, perquè un directament es diu Challengers Torneo de Verano, que és molt ràpid, és molt àgil i permet fins a 8 persones. Perfecte per aquestes nits a la fresqueta i amb bona companyia. I parlant de molta gent, Blood on the Clock Tower és una mena de l'home llop, però ultravitaminat i perfecte per fins a 20 persones. Au, una abraçada.
1: Mira, no conec cap dels jocs que ha dit, però de veritat us puc assegurar que les recomanacions són bones al 100%, vale. Perquè hi entén, ell hi domina i per tant jo crec que li hem de donar una oportunitat a aquests jocs que ha dit.
0: Molt bé, doncs mira, jo si mirant a la Challengers sembla una mica un joc d'aquells de multiactivitats, de que ara estàs sí? dibuixant, ara estàs fent mímica, ara estàs...
1: Això està bé.
0: Això està molt bé.
1: També hi ha un joc que es diu Time's Up, que també és sí. així com de multiactivitats, que està sí. molt bé, el recomano també, per grups grans, clar. És molt divertit.
0: És que clar, és que si vaig a pensar, hi ha jocs de cartes, hi ha jocs de daus, hi ha sí. jocs de caselles i fitxes, però després hi ha aquells que són d'acció, que simplement quan te surt la carta amb el número has de picar tots a la taula i te fas unes risses i total...
1: La veritat és que...
0: És d'acció, sí, sí.
1: És divertit, és divertit. I Núria, ja per sí. últim tenim, com no, una actualització de la nostra oient, la Maria, que sí. em sembla que és de les més fidels que tenim aquests dies, que, com bé sabeu, està fent el Camino de Santiago i ens ha volgut fer una petita actualització i també contestar a la pregunta del dia.
4: Bon dia, Obert per Vacances. Bé, som en la segona etapa. Ens hem arrencat des d'Oporriño i avui arribarem fins a Redondela, un poblet que està a la costa, superbonic, i a més ja tenim fitxat on anirem a dinar i tot. Ara estem just sortint d'Oporriño, al costat d'una carretera, per això sentiu el soroll dels cotxes, però ja ens endinsem, de fet ja ens estem endinsant al bosc. Dit això, la pregunta, mira, 102 quilòmetres, s'acaba de veure-ho. La pregunta del dia, jocs de taula per l'estiu. Crec que un clàssic és no, no, no. De totes maneres, nosaltres, com som molta família, a vegades hem jugat allò de... que fas així, no sé com es diu, l'estop, no? Que fas les columnes dient marca.
1: Ostres, sí.
4: Un menjar, un país, i has de dir una lletra.
1: Ui, ui, ui,
4: això,
1: sí,
4: quan
1: sí,
4: ets
1: sí.
4: molta colla, està bé, perquè no s'eternitzen les partides. Així que res, aquestes són les nostres propostes. Bon dia!
1: L'estop és un joc molt accessible que sí. el pot fer tothom a casa amb un simple boli i paper i és molt divertit també.
0: És aquell que té com un botonet vermell que has d'apretar,
1: bueno,
0: o no?
1: Has de fer diverses columnes en un paper, vale? Poses en un nom de persona, color, animal, ja. país... I sí. llavors una persona va dient l'abecedari per dins, mentalment, i llavors una altra persona li diu para. I a la lletra que toqui, doncs tothom ha d'omplir el màxim de caselles possibles.
0: Clar.
1: I qui les ompli totes diu stop.
0: És que això no necessites ni tauler ni res, un paper, un bolígraf i ja.
1: Molt és bé. Molt senzill i molt divertit també. Així que, doncs, fins aquí els comentaris d'avui, fins ara. A veure si ens arriben més al llarg del programa, Núria.
0: Doncs
1: i,
0: sí.
1: I res.
0: Doncs sí, aprofiteu i fer-nos recomanacions ben xules de jocs d'estiu. Potser que no siguin els més obvis o els que ja han sortit, perquè així anem fent llista, ens anem
1: sí.
0: apuntant.
1: Exactament.
0: Abans de les 11 acabem de completar la nostra llista de jocs. Aina Barbany, moltes gràcies. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Fins ara.
0: I mira, un dels jocs que està triomfant molt, que no sé si anomenar-lo joc de taula o no, però és d'aquests que es poden fer individual. En tot cas, és un joc de passatemps, eh? Ho està petant aquest estiu. És una combinació de Cluedo, diuen, i Sudokus. Són els Mordokus, que també tenen la seva versió en joc de taula, però que ho estan petant en versió publicada, versió llibret. Ens en parlen en un reportatge molt, molt xulo sobre Mordokus, el passatemps de l'estiu, al Prat Ràdio.
5: L'estiu és un bon moment per escapar de la rutina i relaxar-nos de les nostres obligacions. Però aquest estiu hi ha un fenomen que trobem a platges i piscines i fins i tot a les oficines amb poca feina i sense caps vigilant. Milers de persones estan resolent assassinats. No és que hi hagi una onada de crims estivals a Catalunya, no. És que els mordokus s'han convertit en el passatemps de moda. Però què són això dels mordokus? És la suma de dues paraules. Murder, que vol dir assassinat en anglès, i sudokus, el famós trencaclosques de xifres. La Isabel Jiménez és llibretera a la llibreria Drac del Prat de Llobregat i tota una experta en modes literàries. Ella ens explica com s'hi juga.
6: La mecànica és bàsicament igual que la del sudoku de números. El que en aquesta ocasió són personatges. Et donen pistes, hi ha un personatge que s'han de col·locar al sudoku i et donen pistes per on has de començar a col·locar els personatges. I igual que el sudoku, a la mateixa línia que col·loques el personatge en horitzontal i en vertical, no pot haver-hi un personatge més. I amb les pistes que et va donant, acabes resolvent qui és la víctima i qui és l'assassí.
5: Aquests llibres ja fa un temps que els podem trobar a les llibreries, però al Nadal van començar a popularitzar-se. Ara hi ha qui aprofita l'aturada estival per endinsar-se en el fosc i divertit món dels assassinats. Parlo de resoldre'ls, esclar.
6: El Nadal ja va començar a funcionar el Murdoku, però ara, de cara a l'estiu, és que ho està patant. La gent ara, suposo que quan marxa a la platja o a la muntanya, tothom que ve a comprar-ho sempre em fa el comentari de que prefereix el llibre per desenganxar-se una mica del mòbil, de no estar tota l'estona enganxat amb el mòbil.
5: El que està clar és que el misteri i els crims són una moda que ha enganxat i molt, des de programes de tele, passant per podcast i ara també Murdocus. A la llibreria Drac ho tenen clar, si va d'assassinats i està en paper, és un èxit assegurat.
6: La novel·la també funciona molt bé, tota la novel·la d'intriga, de misteri, de crim, doncs funciona, i a més ja està el passatemps, que té les dues coses, doncs encara millor.
5: I tant que funciona, només cal veure les xifres. És el llibre més venut de l'estiu, amb 20 edicions i exemplars que s'esgoten de les prestatgeries.
6: El Murdoku ja porta 20 edicions. De moment hi ha dos volums, un que va sortir al Nadal, precisament, i ara, al juliol, ha sortit una segona part, un segon volum. Hem fet reforç, però a principis de mes i ja quasi que no queden.
5: Però per molt famosos que es facin els murdocus, no han aconseguit acabar amb la competència. Els mots encreuats i sopes de lletres, els passatemps tradicionals segueixen tenint tirada. Aquests tampoc no moren d'èxit.
6: Els passatemps funcionen, sempre han funcionat, els clàssics, els de sopes, molt creuats, tot això funciona. Però aquest any, justament, tot el que està relacionat amb el true crime aquest, pues, està funcionant més.
5: Cada passatemps té el seu públic. Els més veterans són fidels als clàssics mots encreuats i similars. Els més joves s'atreveixen amb propostes més originals.
6: Aquesta clientela continua sent fidel als seus passatemps de sempre. La clientela que comença ara amb aquests passatemps així més novedosos és gent, pues, jove, jo que sé, a partir de 18 fins 40, més o menys és aquest públic. Nois i noies igual.
5: Ara bé, tot i que portem una bona estona parlant de passatemps, els murdocus no són per tothom. Si veia alternatives per la canalla, la Isabel Jiménez ens recomana opcions més adients per als menuts.
6: Pels nens jo crec que no. N'hi ha uns que són específics del mar del júnior, que són ja més per nens, però jo diria que a partir de 14, pues sí, es pot fer, però jo crec que tan petits no. Hi ha passatemps específics pels més petits.

0: Si aquesta és la primera vegada que sentiu a parlar dels mordocos, és que no passeu gaire hores a les xarxes socials. Enhorabona, conserveu més neurones que la mitjana de la població. Ara bé, si us ha sortit algun anunci o publicació sobre els mordocos, benvinguts al club.
1: Tothom ve dient, aquest passatemps que surt tant per TikTok o que està explicat a les xarxes, quin és? M'expliques, tal? O sigui que la gent ho va veient també, que estan informant que està aquest passatemps i doncs també doncs, vol conèixer-ho, sí.
0: Ara que ja estic ficat amb això de resoldre crims, per què no ho posem a prova? La meva primera víctima és la Isabel. Què creieu, que ha caigut a la moda dels mordocos o que no? Jo m'hi jugo a la mà a que sí.
1: Jo tinc un, l'estic fent amb la meva filla també. També he caigut, eh?
0: La Isabel Jiménez va ser víctima dels mordocos. Però en aquest llibre encara queden moltes pàgines per escriure, i són pàgines fosques. Sí, sempre he volgut dir aquesta frase del gran Carles Porta, però ara de debò, encara no acabem aquest reportatge. Hem sortit al carrer a buscar més víctimes del mordoco. Aquest n'és el resultat.
2: Antonio era en un racó.
0: Per tant, és a un racó. Què pot
2: sí,
0: ser un racó?
2: Sí, a una cantonada.
0: És a una cantonada. Una cantonada de cada habitació, no?
2: Vale. Estava assegut en una cadira.
0: Doncs ja tenim tres possibilitats.
2: Mira, m'ho fico aquí. Era davant d'una finestra. Aquí, aquí, aquí o aquí.
3: Collons de tia.
2: Vale, llavors, aquí no pot haver-hi ningú. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí.
0: Déu-n'hi-do, quina velocitat. Tu ja n'has fet algun?
2: Bueno, he fet algun i per TikTok que m'han sortit.
3: No era al costat d'una paret. Pues la D només pot estar aquí.
2: Clar. Llavors, pel que heu dit, aquí no pot haver-hi ningú ja, no? Llavors, com hem borrat aquesta B, la B només pot anar aquí.
0: Perquè és un racó de l'habitació. Si pensem en aquesta habitació, és una cantonada, és un racó.
2: Llavors, l'assassí hauria de ser l'Antonio.
0: Hem anat força ràpid, ara anem a buscar la solució, el número 4, i anem a veure, efectivament, l'assassí és l'Antonio. Enhorabona! Ja ho veieu, que aquí tot pau i alegria fins que arriben les vacances i ens tornem addictes als crims. Doncs ja sabeu, llapis, goma d'esborrar, paciència i a resoldre mordocos.
4: Que xulo. Víctor Asensio, estàs fet tot un detectiu, eh? Sort de tu, perquè aquestes xiques anaven una mica perdudes. Víctor Asensio, des del Prat Ràdio, amb aquest fantàstic reportatge molt misteriós, explicant-nos i deixant clar el que són els mordocos, el passatemps fenomen d'aquest estiu. I de llibreria en llibreria, ara per parlar d'altres qüestions, jo crec que d'altres publicacions, que no ens cansem mai de recomanar-vos això, lectures i publicacions que hi ha. Lectures i publicacions que ja anava a dir durant l'estiu, no, és que sempre és un bon temps. Sí que és veritat que ara a l'estiu tenim una miqueta més de temps i de marge per agafar aquelles lectures que potser durant l'any se'n són més feixugues. És un dels moments millors per llegir, ja ho sabeu. No sempre és fàcil triar, i és que els llibres també són, al final, acaben sent com a caramelets, cuiden molt les tapes, les portades, títols suggerents, històries, vaja, només veient el títol ja suggereixen què pots trobar dintre, i això a l'hora de triar és ben bé un problema. Però mira, sort que tenim el Manel Ferrer, que avui ha visitat, o el tenim en una llibreria de referència, la referència cultural a Premià de Mar. És la llibreria Vapor Vell. Manel, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria. Bon dia als nostres oients de l'Obert per Vacances. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant, ara en fa 11. Xavier, com estàs?
6: Molt bé.
5: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
6: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant assaig com a nivell més popular, com... Bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
5: Molt bé. Avui et preguntarem per als llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem, però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
6: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
5: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria de Port Vell.
6: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. Ah. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària i després de parlar amb la meva companya i amb ganes acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després... pitjor, perquè amb temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
5: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
6: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem allò dels Murdocus i, efectivament, ha sigut un any d'esclat del Murdocu. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el Murdocu. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolución de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
5: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això o si estic buscant això altre?
6: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, l'envase... També tenim molt acostum, d'allà amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un allò, un 80-20, no?
5: Sí,
6: Sí, sí. Amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura i de les moltes inscripcions que hi ha hagut, em sembla que eren 29 dones i un home. O sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
5: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més a demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
6: No, i aquí té un criteri molt, molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí, o evidentment si vol, si ja vem el seu decidit, però si no anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara i aquí no.
5: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
4: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil? Llegeixen? Segueixen amb boga encara tots aquests llibres, aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents
6: el enganxats? És un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai el romàntasi. Moltes lectores, bastant joves, el que passa és que, i igual molt mainstream, no?, a partir de les xarxes socials i així, però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment en anem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure. No?
4: I la literatura infantil ja fa molt de temps, no?, que són caramelets també els llibres que n'hi ha per triar i remenar.
6: Sí,
4: i,
6: bueno, tens, festival. Diguem que a la franja 9 és més... Bueno, es ven molt, no?, perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguen què és una llibreria. És curiós, clar, a vegades la diferència entre una llibreria i una biblioteca, no?, que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
4: En sèrio? Ai, que monos.
6: Sí, sí, sí. O entren en silenci, no? Que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca, o almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren, bueno, molt, molt prudents, i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, bueno, és més complexa. També és la incorporació a les tecnologies, i on nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, jo ho hem vist diverses vegades. Lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb, bueno, amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
4: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil. Llibres, bueno, posats de totes les maneres i, a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sí, teniu. Sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai, a vegades és, bueno, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en dos dies el tens aquí. Però us agrada tenir físic, tenir material.
6: Sí, home, és el que intentem. A més, tenir no només a totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs també funcionem molt en comandes. El que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és: nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells, els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Vull dir que ens hem especialitzat molt, i la gent ho sap, en, bueno, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
5: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Lúria, també deixem que us expliqui, i també als nostres oients, que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no? Dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també, doncs, a tot aquest nou llenguatge.
6: Bueno, i també és per, bueno, perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporar gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto a el que em demanin, d'alguna manera, que no seria, em costa, perquè a vegades, jo que sé, ma mare que em veu i tal, i que em diu, ai, he vist no sé què i tal, dic, ostres, em va, diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor grunyón que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades, no ho dec fer molt malament, perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses que penjo a les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo us deixi de fer el ridícul.
5: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol, i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-les.
4: Són les blanques.
5: Sí, sí.
6: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira de platja que també se la van deixar i també l'hem tret en un vídeo.
4: Mare de Déu, però que la gent se deixa un munt de coses.
6: Ah, sí, i, bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo de l'hivern, en 11 anys no m'he comprat ni un paraigües. Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixant, els tens un temps, i si no dius, bueno, doncs mira, clar, ja els faig servir.
5: Clar, clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia sí. Parlat de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendria amb la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa sí. De cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes merescudes vacances, i la meva pregunta és: quin llibre t'emportaràs tu, o passes els llibres directament?
6: No, sí que m'emporto uns quants, coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Llegina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, m'emporto, 6 o 7 llibres nous, que han de sortir, i després alguna cosa que m'he reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, bueno, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. Uh-huh. Bueno, m'emporto coses, també em vaig a Galícia, i m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues, no sé. També, bueno, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
5: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres, sí, sí. Avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
6: Sí, sí, no, realment aquests dies sempre tothom amb l'agost, tal, però bueno, les setmanes que hi som, mm-hmm, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. Uh-huh. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, uh-huh, però realment les dues setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
5: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i bones vacances.
6: Igualment, bones vacances.
5: Nosaltres, Núria, no marxem de vacances, encara ens queden setmanes per endavant de feina.
4: Sí, però mira, aprofitar les tardes per llegir, jo és que em ve molt de gust, i clar que sí. Gràcies, moltes gràcies,
5: gràcies,
4: Manel Ferrer.
5: Fins demà.
4: El Manel, des de Premià Mèdia, que ens fa aquesta connexió en directe diària, i així anem coneixent el territori, el Maresme. Ara marxem cap a Altafulla, en aquest cas per conèixer un trosset del seu patrimoni, un trosset, perquè és que ens aporta l'Eduard Virgili a fer un tomb per la Vila Closa.

0: Avui la rapsoda i directora teatral Joana Badia ens porta a fer una visita guiada per les places més emblemàtiques de la vila closa d'Altafulla. Però primer hem de fer, com a guia històrica del municipi que és, explicar què és la vila closa.
1: La vila closa, com diu el seu nom, és la part tancada, murallada del poble. És la part purament medieval. Però, esclar, la vila closa queda tancada, però no deserta. Queda amb una gran vida. Les entitats, com us he dit, d'Altafulla, tenen la gràcia de que cada una, amb la seva època, de les quatre estacions de l'any, li donen vida a la vida a la vila de closa. I aquestes tres places que m'has demanat ho has fet molt encertadament, perquè uneixen una amb l'altra tota la vila closa.
0: Ens trobem a la plaça de l'Església, però també li podríem dir la plaça del Castell o la plaça que té unes escales majestuoses que condueixen a un altre dels centres neuràlgics de la vila closa.
1: Pues mira, el que has dit tu és purament una plaça enllaçada amb l'altra, tant les tres que ens heu demanat, la de l'Església, la de l'Ajuntament, que diem de la plaça del Pou, i la placeta, enllaçades per uns carrers, l'un al carrer del Cub i l'altre al carrer del Forn. Has nomenat les escales, que són emblemàtiques perquè estan fetes amb els còdols del riu Gaià, i que des d'una a l'altra no et sent gens tancat, que és la gràcia d'aquesta vila closa, perquè totes donen obertura amb un extraordinari paratge, que és per un cantó al mar i per l'altre la muntanya de Sant Antoni.
0: Seiem en un bancal de la plaça de l'Església, recolzats a la façana del que es coneix com el Fòrum. I què observem?
1: Doncs mira, d'aquí estan Fòrum i la rectoria, nosaltres veiem tota la façana del castell dels Montserrats. Si t'hi fixes bé, que és el que haurà de fer el nostre visitant quan vingui a veure, veurà que els balcons i les finestres del castell, tan nets i tan ben arregladets, estan definides per l'emblema de la casa de Montserrat, que ja veus que el nostre monestir de Montserrat, el veus, la muntanya i les serretes de la serra, són els emblemes que també hi ha a damunt de la porta, del dovall de la porta. Té com a característica que aquesta perspectiva que m'has fet seure es pot disfrutar les dues torres de guany, els merlets i tot el poliedre per la part principal, perquè no ens oblidem que estem a la façana principal del castell, encara que l'altra potser és una mica més atractiva perquè té el pati d'armes d'abans, que era el que és la sortida del pati d'armes. També veuries la galeria, una galeria que és important que les persones molt detallistes s'hi fixin, que és la que lliga el castell amb l'església que tenien els senyors que al moment hi vivien des del segle... des de partir de 1672, que ja es va habitar definitivament el castell, tenen tots els fueros per poder seguir els oficis religiosos.
0: De fet, si ens hi fixem bé, no sabem on s'acaba el castell i on comença l'església neoclàssica de Sant Martí.
1: Estan fusionats. Em sembla que és de les úniques places de Catalunya, jo de fora ja no m'hi fico, de Catalunya, que es pot disfrutar castell, església, rectoria, i si et poses aquí amb aquesta escaleta, a l'Ajuntament. O sigui, els quatre edificis de tanta importància, tan religiosos, tan noble, no? Perquè per una part tens la noblesa, per l'altra part tens l'església, i per l'altra part tens l'administració i la vida viva, trepidant del poble. Doncs les quatre coses es veuen juntes, a la mateixa plaça sense sortir. I després, més tard, de part de lo que en parlem, el patrimoni artístic, et comentaré lo de l'acústica d'aquesta plaça.
0: Una acústica de la que se n'aprofita el Festival Internacional de Música d'Altafulla, l'Altacústic, o altres espectacles, sobretot a l'estiu.
1: En aquesta plaça es pot cantar sense micro. Jo hi he dirigit obres de teatre i escenificacions poètiques sense micro. Té una acústica meravellosa. No és ni molt menys per despreciar els tècnics que tenim, que els tenim molt preparats, però que és una meravella poder parlar tan fluixet. Com t'estic parlant ara amb l'acústica?

0: I caminant amb la Joana Badia, com qui no vol la cosa, en un tres i no res ens hem plantat a la placeta.
1: Sí, aquest és el seu nom. I potser no per majestuós, no és una plaça. No és una plaça majestuosa, però sí que és una plaça emblemàtica per la gent del poble. Tothom que en parlis et dirà, aquesta placeta ens l'estimem molt. La que dona que, baixant del carrer del CUP, i amb unes escales molt majestàtiques, molt amples i molt còmodes, amb passamans i tot, ens porten cap al carrer Lleó, on creuem per la casa gran. Aquí en diem la casa gran, l'alberg. I per l'altre cantó, té com molt de rellevant importància, té un dels portals d'entrar al poble. Aquest portal, jo sempre m'imagino que devia ser l'entrada de mar, perquè és el que dona la platja. I m'imagino que quan tancaven les portes de la vila closa, i els guardes deien porta, porta, ells que venien del mar, els pescadors, s'afanyaven a entrar per aquesta part. Està datat a partir del 1600, i és una meravella que li diuen el portal d'en Jubà.
0: De fons, escoltem com fan obres en una casa de la vila closa i hem d'explicar que totes les intervencions que s'executen en edificis d'aquest recinte emmurallat tenen una mateixa estètica molt respectada, perquè la vila closa d'Altafulla, d'origen medieval, està declarada bé cultural d'interès nacional i compta amb nombrosos casals senyorials, molts decorats amb finestrals d'estil renaixentista i barroc.
1: Ja pots passejar-hi l'hora que vulguis, no hi veuràs mai. O normalment, no ens hi hem trobat mai ni un escrit, ni una embrutada, ni una cosa, una destrossa. I aquestes obres donen vida al poble, perquè, és clar, ara és igual que un escenari, però amb la vida diària, els uns que parlen, un gos que passa, una altra senyora que treu un cotxe, quan venim a ensejar el camí de la creu ens hi trobem molt amb això, que de vegades hem de parar 40 vegades els ensajos, perquè encara que et diguin no es preocupi, no es preocupi, tens de parar. És la vida d'un poble del dia a dia. Baixant, trobaríem, com t'he dit, el carrer Lleó, i la vida una mica social del poble de la nit, perquè hi ha un restaurant a la dreta i a l'esquerra trobem les Bruixes, un altre dels restaurants emblemàtics, que encara que hi digui cuina internacional, fan molta cuina típica. I aquí pots sentir les nits cançons com aquelles de «Sufro al pensar que el destino logró separarnos». I a la nit és un bullit de gent que van cap al faristol i cap aquí.

0: Si fa un moment veiem el Portal de Mar, ara n'observem un altre. Hem resseguit diversos carrerons i ens hem traslladat a la tercera de les places per excel·lència de la Vila Closa d'Altafulla.
1: Aquest se diu el Portal de Vall. Es calcula que està situat a la plaça del Pou perquè, és clar, era una altra de les portes importants de la... Suposo que la poder de la porta de les portes agrícoles la més important, perquè hi devien entrar molt els pagesos, perquè tot el camp que comunicava cap a Torna, tot venia, és clar, per aquesta porta. Està situat a la plaça del Pou. La plaça del Pou es diu plaça del Pou perquè el Pou li ha donat el nom, però com a gran edifici majestuós hi tenim l'Ajuntament. Ja veus quina meravella d'Ajuntament, amb una façana de 1802, amb una façana que té els cinc arcs i sobretot els ulls de bou que li donen una característica especial de l'època.
0: Som asseguts en un altre pedrís, a la plaça del Pou. A la nostra esquena, Cal Ixart, i contemplem la Casa de la Vila.
1: Cal Ixart, que no s'oblidi el visitant, que no pot marxar de qualsevol de les perspectives de veure la torre serigrafiada, que és de gran importància europea. Doncs tant aquest pou, com la plaça, com la porta, el portal de l'Ajuntament, com la casa de l'arquitecte del senyor Roca, allà al fons, completament restaurada, ens tanca la gran protagonista, que és el castell del Pilar de Vuit, fet de ceràmica per Martí Royo, que es va inaugurar després ja de quan es van fer les obres de l'Ajuntament, que es va fer l'última restauració el 1999, ja va quedar implantat. Per això es diu plaça de Pilar de Vuit, perquè els, sí, perquè els germans Janillo de Valls, els xiquets de Valls, li van poder fer el nom feia 121 anys i ho van recuperar els castellers de Vilafranca, junts sempre amb els nostres castellers, els d'Altafulla, això no cal ni dir-ho. Molts mosaics de la plaça de l'Ajuntament hi trobaràs poemes de Marià Manent, perquè ja ho saps que era un enamorat del nostre poble, i em sembla que és important que acabem, si et sembla bé, amb les paraules que va escriure dedicades a Altafulla. I diu... Amb olor d'estiu m'esperes com un núvol oblidat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat, arbres tens vora la via i un gran pas a l'hort tancat i un toll d'aigua que somia si no bufa el vent salat. Ai, adéu, vila menuda, oliveres, camps de blat, pel camí vora la ruda, l'asa d'un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat, Altafulla, amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.
2: Doncs acabem amb aquestes paraules, amb aquesta poesia i amb aquesta tranquil·litat que transmet el podcast d'Altafulla Ràdio amb l'Eduard Virgili i la Joana Badia, però que també transmet, de fet, la Vila Closa d'Altafulla. Ho han segut de representar, jo diria que molt bé, a través de la sonoritat, a través de les ones. I a mi m'ha agafat gana. És que, mira, falta un quart per les 11 i jo tinc molta gana. Lluís, Marina, com esteu vosaltres? Menjaria una miqueta un entrepanet d'embotit? Sí? Doncs mira, Ona Codinenca ens proposen parlar d'embotits dins l'espai de cuines, tot plegat amb una conversa amb el Josep Cardona de Can Torret, de Sant Feliu de Codines. Ara ens ho expliquen des d'Ona Codinenca.
3: Doncs bé, avui parlarem amb Josep Cardona, ell és de Can Torret, d'aquí Sant Feliu. Can Torret és una pulleria que ens saladaria.
4: Sí.
3: I avui ben bé no parlarem de cuina a l'ús, sinó parlarem d'embotits. Parlarem, doncs, això, de com els embotits ens poden enriquir qualsevol àpat, al final. Però també abans de començar, primer de tot, bon dia, Josep.
4: Bon dia.
3: I, clar, a mi m'agradaria preguntar-te, això de dedicar-se al món dels embotits, pulleria, cansaladeria, et ve de família?
4: Jo sóc un revingut, és la meva dona, que és de la casa, que és una casa centenària, ja és del 1910, que es va fer la primera matança del porc al carrer Agustí Santa Creu, número 63, que abans no me'n recordo el número, i des de llavors pues, sempre s'ha tocat el que són els tocino i el que és el pollastre. No ens hem barrejat ni amb la vedella ni amb el xai. I a partir d'aquí sempre anàvem fent tot el que és el normal, de les botifarres i tot el que és normal del pernil salat també fèiem i coses d'aquestes. Ara, pues, el temps ha canviat, vaig pensar què és el que la gent no fa, perquè m'agraden anar a les fires o alimentàries, coses d'aquestes, i després veia que al món de l'embotit només n'hi havia 4 o 5. Vale. Em vaig posar un objectiu que eren 50 embotits, vale?
3: 50,
4: 50,
3: eh?
4: Sí. Ara estic a 99. Aquí em planto, al quasi 100. Vale? La gent em diu, pot ser, no estàs bé del cap o alguna cosa d'aquestes, perquè, és clar, els embotits es mengen amb pa amb tomàquet. No, perquè els embotits podem agafar i els podem cuinar.
3: Clar, això molta gent no ho sap.
4: Això la gent no ho sap. Són coses que hem de crear, i abans de que la gent ho sàpiga o el que sigui, ho has de provar-ho tu i després agafar i ensenyar-ho a la gent. Tot això porta molt temps, molta dedicació. És com la cuina. La cuina, si vols crear o coses d'aquestes, has de fer alguna cosa diferent a destacar-te amb un altre. Vale? Si jo agafo, posar una cas, poso una cosa ben senzilla, em vull fer un sàndwich de pernil dolç i formatge, doncs agafo el formatge i agafo un tall d'embotit blanc. Faig el mateix que un sàndwich i ja està, o un biquini, que la gent ho entén més.
3: Sí.
4: Vull dir que són petites idees que són per poder menjar aquest tipus d'embotit, perquè l'embotit blanc, sí, me'l menjaré amb pa amb tomàquet, sí, és bo i d'això, però d'aquí la gent quasi bé no el treus, ho entens? I després li has de donar una segona volta. I és aquest el cantó que jo vull arribar.
3: Clar, i ara em parlaves, no?, de diferents embotits, però tira una mica més enrere, clar, perquè al final això et ve per la teva dona.
4: Sí.
3: I veig que tens com molta passió, també.
4: Bueno,
3: t'has arribat a fer sentir aquesta passió.
4: Tota la feina hi has de posar ganes i sempre hi has de posar il·lusió. Vale? A mi el sogre em va ensenyar molt tot el que ell sabia. A sobre es va començar pues, amb les màquines del buit, que tot això no hi era. Vull dir, esclar, jo canto ret i porto de seguida portaré 35 anys.
3: I per últim ja, perquè se'ns ha acabat el temps. A mi m'agradaria preguntar-te. Abans m'has fet una proposta d'un sàndwich diferent. Però què més es pot cuinar amb aquest embotit que tenim vosaltres?
4: Mira, puc agafar el...
3: Que no sigui pa amb tomàquet,
4: no,
3: perquè
4: no, no,
3: al final
4: no.
3: És el que
4: puc agafar
3: tomats.
4: El bull de morro, vull dir que seria com un tipus cap de senglar, i la maneixo com la salsa de barbaretxos, exemple.
3: Com si fos un pica-pica, incloure-ho en un pica-pica.
4: Sí, sí, sí. O el de taronja, puc fer un vermut. Vull dir, el de Rocafort, el fem una guindilla, poso un tomàquet xerri, poso un clos de bull, vale? Poso una cebeta, i tot això és una mossegada i tu menges tot. Quan tu tot això t'ho has menjat, o ho pots posar en una amanida, i quan tu menges tot, és espectacular.
3: Sí, podem incloure l'embotit també en amanides.
4: Sí, sí, sí, sí, allà on vulguis. Està amb un caldo, perquè hi ha el bull de pilota que amb un caldo.
3: Sí.
4: O el de crema catalana, agafo el cremo i faig una crema catalana. Vull dir, és espectacular.
3: És versàtil, l'embotit és versàtil i no només serveix...
4: Hi ha unes segones voltes.
3: El pa amb tomàquet, que és la clàssica combinació.
4: Clàssic.
3: Doncs, Josep Cardona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta història i també per fer-nos veure que l'embotit és molt més versàtil i que el podem utilitzar a la cuina tradicional nostra.
4: Sí, sí.
3: En qualsevol cosa.
4: És ben catalana, vull dir, es pot fer ben català.
3: Vinga. Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Avui hem cuinat embotit i hem conegut aquesta tradició pel que fa a la xarcuteria a través de Ona Codinenc, que és el nostre espai de cuina, amb què gairebé tanquem programa gairebé, perquè falta repassar l'agenda. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia, bon dia. Mira, tenim Superfestival Internacional de Música de Cambrils, que jo diria que és mític aquí, en aquestes terres.
5: Sí, vull dir, ja fa moltíssimes edicions que el tenim aquí. L'any passat va ser la 50a edició, aquest any és la 51.
2: I porten un cartell enorme, superpotent.
5: Porten una barbaritat d'artistes. I nosaltres destaquem que demà ve la Valeria Castro, que és una cantautora canària, que presentarà en directe el seu segon disc, que es diu El cuerpo después de todo, que és una gira internacional que arriba després d'un any ple de reconeixements i que l'ha consolidat com una de les veus més importants del panorama actual. I Isaac Calvesa, que és el director musical del festival, en declaracions de Ràdio Cambrils, doncs, ens explica una miqueta per què han escollit a la Valeria.
6: El Festival de Cambrils es troba en aquests moments a la meitat des de que va començar la setmana passada, i aquesta nit tenim a la Valeria Castro, que és una de les artistes amb més projecció de l'Estat, i així ho està demostrant, doncs, l'expectació que ha despertat aquí en aquesta visita a Cambrils la primera vegada.
5: Doncs això,
2: Molt bé, molt bé. Valeria Castro, que és només un dels moltíssims noms que passaran pel Festival Internacional de Cambrils, però és potser el concert més imminent, demà, com deies, a les 10. I de festival a festival, de Cambrils a Mollerussa.
5: Sí, passem a Mollerussa, i és que la cantautora Raquel Lua donarà el tret de sortida a aquest festival que es diu Minúscul, complirà el pati de Cal Jacques, que és un espai molt important de la zona, amb un aforament reduït, això sí, només 120 persones. És un festival molt petitet, de petit format, que aposta per la proximitat entre artistes i el públic. I també hem pogut parlar amb el Jordi Bonilla, que és el director a Ràdio Ponent Mollerussa, que ens diu quin és el tema d'aquest any.
7: I enguany ho fem amb el lema Som part d'un batec. El que volem reivindicar després de 5 anys d'iniciar aquest projecte és que el Minúscul ha aconseguit formar part d'un batec cultural a la ciutat de Mollerussa, que ens fa molt contents, doncs, de que de la pandèmia cap aquí hagin anat sorgint projectes culturals i artístics molt i molt interessants, i ens en sentim també part.
5: Això serà demà, també, dia 6, a les 8 de la nit. I les entrades es poden adquirir al No Naked Coffee de Mollerussa, 5 euros, i ho fan expressament perquè hi hagi prioritat per la gent local. I aquest petitet al festival, doncs, perquè hi pugui gaudir la gent i no gentrifiqui.
2: Molt bé, molt bé. I mira, ara tanquem l'agenda amb la proposta d'un concert d'orgue.
5: Doncs sí, el Festival Castell de Peralada commemora el centenari del naixement d'una de les organistes més importants del nostre país, que és Montserrat Torrent, amb un concert especial a l'Església del Carme, de precisament aquest Castell de Peralada. I la ballada reunirà tant a Montserrat Torrent, la mateixa, amb organistes com són Pablo Oren i Joan Seguí, i estrenaran una peça que es diu Pregària a la Verge de Montserrat, que és una obra de Bernat Vivancos encarregada específicament per aquest festival. Això també serà demà, vull dir, avui l'agenda d'avui són totes per l'endemà, així teniu marge per poder desplaçar-vos als llocs i poder gaudir i organitzar-vos.
2: Molt bé.
5: I és a les 8 del vespre, i això forma part, com bé deia, d'aquest festival del Castell de Peralada, i que ho fareix fins a aquest divendres, no, fins diumenge, una promoció dedicada a la música i la creació contemporània.
2: Molt xulo, tres propostes musicals, tres festivals i ben diferents, i en punts molt diferents també de la geografia. Moltíssimes gràcies per aquesta àmplia agenda, Lídia. Fins demà.
5: Fins demà, adéu.

0: I l'Axel Busto posa en les darreres notes musicals al programa d'avui, però qui posa els darrers apunts i idees pel que fa a jocs de taula és l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia de nou.
1: Bon dia, què tal?
0: Tenim més propostes per acabar?
1: Doncs la veritat és que no. Ara ja em sembla que no ha arribat res més. Per tant, tocaria ja començar a posar la mirada
0: sí?
1: en demà, en el tema del dia de demà.
0: Vinga.
1: Que és sèries de la nostra infància. I a mi aquest em fa especial il·lusió.
0: Però, Aina, la teva infància no és la meva infància. I això serà molt divertit, perquè, clar...
1: Crec que sí, crec que donarà bastant de joc i també per això em fa bastanta il·lusió. Clar. Així que...
0: No ens avancis res. Però sèries de quan érem petits, Tipus d'infantils.
1: Sí, aquelles que
0: o
1: quan...
0: Encara que no fossin per l'edat, però que tu saps que se les donaven per allà per casa.
1: Sí,
0: que no te les deixaven
1: sí.
0: veure, però que allà estaven, no?
1: Exacte, i que a dia d'avui les escoltes i et desperten aquesta nostàlgia i aquests records, no? Perquè no sé tu, Núria, però a mi la veritat és que la música mateix
0: sí.
1: em pot transportar a records i moments molt concrets del passat
0: sí.
1: I realment és que jo tinc molt bon record de la meva infància i gran part és també gràcies a les sèries que vèiem.
0: Clar, és que ens passàvem molt de temps també. Abans potser el tema videojocs no era tan potent i ens passàvem molt de temps davant de la tele, també t'ho dic.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, sí, berenant, esmorzant, tots moments allà davant de la tele... Que hi havia una programació també, he de dir, molt xula.
0: Sí.
1: Jo sempre he dit que a la meva generació almenys vam coincidir en una època molt, molt xula.
0: Després escoltes les veus de doblatge fins i tot, no? Hi ha sèries que, clar, tu perquè Aina insisteixo, és més joveneta i la infància no et queda tan enrere, però jo, per exemple, que som més gran, hi ha sèries que llavors les torno a mirar ara i dic, ai, que lenta, mira que és lenta
1: sí.
0: aquesta sèrie. Com me la
1: sí,
0: podia
1: sí,
0: mirar?
1: Clar. Al final tot evoluciona i suposo que les sèries també s'adapten als nous temps, no? Però sí que és cert això que dius, que potser una sèrie que trobaves espectacular en un passat ara la veus i dius, ostres,
0: sí, no.
1: doncs potser li falta una mica de xispa, no?
0: Doncs demà us preguntem quines són les vostres sèries d'infantesa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltes, moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquí el programa d'avui, l'Obert per Vacances. Ja és dimecres, hem passat la meitat de la setmana. Demà, més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El vicepresident primer del govern espanyol, Carlos Cuerpo, ha reclamat a les comunitats governades pel PP que compleixin la llei i acollin els menors migrants procedents de Ceuta per alleugerir la saturació dels centres d'acollida. Cuerpo ha defensat que el repartiment respon a criteris legals i de solidaritat entre territoris i ha atribuït el rebuig del PP a la pressió dels seus pactes amb Vox. Segons el govern espanyol, 2.000 dels 72.000 migrants que van arribar irregularment segueixen encara a la ciutat autònoma. Pel que fa a la xifra de víctimes mortals, continua augmentant i ja s'han recuperat entre 75 i 79 cossos, mentre avança també el complex procés d'identificació de les víctimes. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en el mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van ser atesos al lloc. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Escoltem ara Eneco Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i per tant acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i per tant aquí són entre nosaltres.
1: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça ja ha cremat prop de 109 hectàrees de terreny forestal, una trentena de les quals dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Tot i que no hi ha fronts actius, els bombers mantenen la vigilància dels punts calents i alerten que el foc encara té potencial de créixer si empitjoren les condicions meteorològiques. I el Departament d'Interior ha autoritzat la compra d'urgència de 1.500 mànegues per als bombers en plena campanya forestal degut a l'altíssim nivell de simultaneïtat d'incendis que ha provocat un consum més gran, desgast i també pèrdua de material. La majoria de les mànegues ja han arribat, però a principis del 2027 s'espera també l'arribada de més material. I pel que fa al temps, avui predominarà el sol arreu del país, tot i que a la tarda es formaran xàfecs i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, especialment al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i Cerdanya.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets uns tequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però... els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però... potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però... us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts, oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem el programa amb unes paraules de Fernando Sabater del seu llibre Ètica per al meu fill. A vegades, Amador, tinc ganes d'explicar-te moltes coses. Pots estar tranquil, que me les aguanto, perquè en l'ofici de pare ja et dec donar prous pallisses com per afegir-te de suplementàries disfressat de filòsof. Comprenc que la paciència dels fills també té un límit. A més, no vull que em passi el mateix que li va passar a un amic meu gallec, que un dia contemplava pacíficament el mar amb el seu xaval de 5 anys. El mocós li va dir, en to somniador, «Papi, m'agradaria que sortíssim la mare, tu i jo, a fer un vol pel mar en una barqueta». El meu sentimental amic se li va fer un nus a la gola, just damunt del de la corbata. «I tant, fill meu, hi anirem quan vulguis». I quan estiguem ben endins, va seguir fantasejant la tendra criatura, «us llançaré tots dos a l'aigua perquè us ofegueu». Buah. Del cor trencat del pare brollà un esgarip de dolor. «Però, fill meu, és clar, papi, que no ho saps que els pares ens doneu molt la llauna». Fi de la primera lliçó. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual, i la lletra i la música les prenem dels millors.

Has de tenir paciència, no et donis pressa. Hi ha anys que fan preguntes i anys que donen respostes. No tot és ara, ni en aquest moment mateix. La vida també es pren el seu temps.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, desarticulat a Catalunya una branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat a Almenar, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria posteriorment. Com ha explicat la subdelegada del govern a Barcelona, Mari Carmen García Calvillo, l'operació ha permès desmantellar un dels laboratoris clandestins més grans localitzats fins ara a tot Europa.
2: No hablamos solo de un cargamento de drogas, hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes, y de los problemas de seguridad asociados que comporta el tráfico ilícito de drogas.
1: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una altra a Tarragona, han estat detingudes acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. 5 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 2 en estat menys greu i 3 lleus, mentre que la resta van estar atesos al mateix lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes d'aquest accident i l'Ajuntament ha clausurat la Fira d'Atraccions. I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, però estabilitzat, sense que el perímetre hagi crescut en les darreres hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació de pirocúmuls. I l'Agència de Viatges de l'Escala, l'Alt Empordà, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als touroperadors i de gestió. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roseta Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: Aquest programa és una remissió.
5: Aquest programa potser no és original, és musical amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions.

Potser algun dia t'adonis que la vida no exigia tant de tu. Potser algun dia descobreixis que l'únic que volia és que fossis feliç.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, a tots vosaltres, moltíssimes gràcies, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Ha sol·licitat informació sobre les víctimes mortals i els supervivents en el marc de la investigació oberta arran d'una denúncia que apunta a possibles delictes contra la seguretat de l'Estat i el tràfic de persones. I la Policia Nacional, en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents francesa, ha desarticulat a Catalunya una branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación dedicada al tràfic de metamfetamina. La investigació internacional va permetre localitzar un laboratori clandestí situat al Menà, a Lleida, on els integrants recuperaven la metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla procedent de Mèxic. En aquest laboratori convertien el líquid en el cristall que es distribuiria després arreu d'Europa. L'inspector en cap, Alejandro Martínez, adscrit a la Unitat de Droga i Crim Organitzat, explica per què creu que van triar el Menà per ubicar el laboratori clandestí.
1: ¿Por qué Lleida y a lo mejor no puede ser Francia? No sé, porque a lo mejor hablamos de mexicanos, el idioma, la cultura, se sienten más seguros, buscan zonas aisladas, un poco que no haya muchos habitantes, eligen Lleida como han podido elegir otra ciudad. Pero el geoposicionamiento de la ubicación que tiene Cataluña con el resto de Europa creo que facilita el poder distribuirla.
0: 13 persones, de les quals 5 a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona, han estat detingudes, acusades de pertinença a organització criminal i per un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó. I s'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500, 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen també autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. I l'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu però estabilitzat sense que el perímetre hagi crescut en les últimes hores. Els bombers han reprès els treballs amb dotacions terrestres i un helicòpter per consolidar el perímetre, tot i que mantenen la vigilància davant la previsió de tempestes que podrien complicar l'evolució del foc amb la formació de pirocúmuls. I 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, han resultat ferides després d'un accident en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. El sinistre s'ha produït per una presumpta fallada en un mecanisme de seguretat. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident i l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions.
2: Notícies en xarxa.

Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roseta Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
2: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
2: Doncs truquem ara mateix?
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preusllloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

És aquesta temporada en la que l'únic que sembla que passa és que pugen les temperatures. Però això no és veritat, i aquest programa, l'estiu que va canviar tot, us vinc a explicar doncs com és que l'estiu passen i han passat moltíssimes coses. En aquest programa, doncs, cada setmana podreu escoltar un esdeveniment important en la història que va succeir més o menys a l'estiu, en el qual us explicarem de manera, doncs, així, entre amics i no molt formal, què és el que va succeir i per què ha estat important. Dit això, si voleu, acompanyeu-nos a l'estiu que va canviar tot. Avui parlarem sobre el desastre de Txernòbil.

I és que sí, no totes les coses que canvien el món són coses boniques, com Jocs Olímpics o potser l'arribada a la Lluna. Hi han coses que a vegades hem de prendre, doncs, a les dolentes, i com veureu avui és bastant a les dolentes. Ai, segurament ja tingueu alguna idea del que us parlaré avui, de Txernòbil ja segurament s'us vinguin a la ment algunes imatges, no? La central nuclear, aquesta ciutat fantasma, persones amb aquestes màscares de gas de la radiació... Bueno, inclús, si sou també dels paranoics que dèieu del Neil Armstrong Alien, també potser us imagineu animals mutants i coses d'aquestes. Ah, però el més sorprenent és que durant molts anys la ciutat de Txernòbil no significava absolutament res d'això. Era només el nom d'una petita ciutat ucraïnesa situada al nord del país. A més, doncs, era una ciutat que, com a avantatge, estava molt envoltada de diversos boscos, de rius... Era com un poble molt aïllat, molt tranquil, en el que no hi havia absolutament res. Una zona doncs, on la vida era doncs, bastant calmada, no hi havia cap tipus de problema ni res, era com un poble perdut del no-res. I ningú es podia imaginar, evidentment, amb aquestes circumstàncies, que aquell lloc acabaria convertir-se doncs, en un dels llocs més famosos del planeta, però no pels motius que tots ens imaginaríem. No? Ah, que bonica aquesta ciutat! No va per aquí. Avui viatgem, com us deia, fins a l'estiu de 1986, però al igual que passava amb l'arribada de la Lluna, per entendre aquest estiu, que va canviar tot, hem de retrocedir una mica, perquè els desastres més grans de la història gairebé mai comencen amb una explosió. Comencem molts anys abans, com us deia, amb decisions, empreses i també amb errors. Aquesta història va també molt sobre els errors i, sobretot, amb la falsa sensació de que això no podria passar mai. No? Això mai ha passat fins que acaba passant. Per entendre Txernòbil hem d'entendre primer el país on va néixer. Val? Era la Unió Soviètica, també. Els que vingueu d'escoltar el programa aquest del Riu de la Lluna tindreu una mica el context, però jo us el repasso. Avui pot semblar difícil d'imaginar, no? Però durant una bona part del segle XX el món estava dividit en dos grans blocs, com us vaig comentar anteriorment. D'una banda estaven els Estats Units i d'altra banda estava la Unió Soviètica. No només competien amb armes o amb l'espai, competien absolutament en tot. Qui fabricava més, qui demostrava doncs que tenia l'exèrcit més poderós, qui enviava més satèl·lits, qui construïa més fàbriques, qui demostrava al món que el seu sistema en general era superior. És a dir, pitjor que tu intentant cridar l'atenció. O sigui, jo era... jo tengo 25... 26... Tot havia de ser superior. Tot s'havia de ser encara millor, bueno, millor, no tan millor, que l'anterior. Però, per aconseguir tot això, cal una cosa que potser no us heu adonat i que tenen totes en comú. És l'electricitat. Molta electricitat. Imagineu-vos un país que ocupa gairebé una sisena part de tota la superfície del planeta. Desenes de milers de fàbriques, ciutats gegants, trens, indústria, bases militars... Tot això necessitava una quantitat d'energia pràcticament inimaginable. I aquí entra en escena l'energia nuclear. Als anys 70, les centrals nuclears representaven el futur. No feien fum negre, no cremaven carbó i, a més, produïen una quantitat enorme d'electricitat amb molt poc combustible. Era, bàsicament, el símbol del progrés. Molta gent pensava que, gràcies a elles, algun dia l'electricitat seria pràcticament il·limitada. És a dir, era, doncs, una novetat. Tothom deia, ah, això és el futur. Perquè us feu una idea... de que la gent pensava, fins i tot Walt Disney va produir documentals explicant les meravelles de l'energia atòmica. A més, la paraula nuclear encara sonava com molt moderna, elegant, inclús així com molt de nivell. No? Ara mateix potser ens imaginem la paraula nuclear com aquest símbol groc, no? de perill, però abans nuclear era com és modern, era com superguai el tema nuclear. No feia por, com ara en dia, feia il·lusió. La Unió Soviètica va decidir construir desenes de reactors nuclears, però no tots serien iguals, això és molt important. Va apostar també per un model propi, el famós reactor RBMK. Aquestes quatre lletres semblen impossibles de pronunciar si les diu totes juntes, si les diu com jo, doncs sembla més fàcil. Però per entendre el funcionament, imagineu una olla gegant, però en comptes de tenir aigua bullint, a dins hi ha milers de barres d'urani. Jo us ho dic, no tinc molta idea de química, jo sóc del social, però jo us intento explicar com funciona la fusió nuclear. Aquest urani allibera una energia enorme i aquesta energia doncs, escalfa l'aigua. L'aigua es converteix en vapor, el vapor mou turbines i les turbines fabriquen electricitat.
Sobre el paper, això era brillant, perquè ja no calia haver de cremar combustibles fòssils, simplement amb l'urani aquest, doncs ho tenies i adelante. El problema és que aquest reactor tenia una característica molt peculiar, era extremadament potent. Tevero també podia arribar a ser molt inestable. Acordeu-vos aquestes paraules perquè són molt importants. Com us deia, en certes circumstàncies doncs podia ser molt inestable. Com? Bàsicament, perquè us feu una idea, és com un conductor de, o com conduir un cotxe de la Fórmula 1. Si tot funciona bé, és espectacular. Però si alguna cosa falla, tot passa molt més de pressa. No és com a la carretera de Molins aquí que vas a 40. Si tu la lies amb el cotxe de Fórmula 1, tenim un problema, perquè l'accident ja no és com si xoques aquí a l'Avinguda València. Es pot acabar bastant malament. És per això que els dirigents soviètics estaven convençuts que aquest sistema era el millor sistema del món. Reconeixien els errors, però pràcticament eren impossibles. Era com, sí, bueno, tu has vist alguna vegada, és que us diria ara algun conductor de Fórmula 1 famós, però no conec a ningú, i tu has vist que ara Fernando Alonso s'estrella con el cotxe, no passarà mai, no passarà res. Els informes negatius sovint quedaven amagats, això no... Era tot molt, vinga, no passa res, vinga, energia nuclear. Perquè el cert és que ningú volia ser el que li digués al seu superior, mira, és que això no, potser no és tan bonic com sembla. Aquesta cultura del silenci seria, doncs, anys més tard, passaria factura a diversos protagonistes de manera invisible. Ja veureu per què dic invisible. Mentrestant, molt prop a la central es construïa una ciutat completament nova, Pripyat. Perdoneu si no ho he com... Jo diré que sí, Pripyat. Si avui en dia volguéssiu anar, us semblaria un escenari d'una pel·lícula de terror. Però us puc prometre que el 1986 era exactament el contrari. Era una ciutat moderna, neta, jove, plena de vida. Tenia escoles, piscines, cinema, hospital, hotels, restaurants, supermercats, un parc d'atraccions, pistes esportives i fins i tot una escola de música. És a dir, tenia més que Molins, perquè ja m'agradaria a mi tenir un parc d'atraccions aquí, a Molins. I vivien prop de 50.000 persones, també és el doble que Molins, i la mitjana d'edat era de només 26 anys, quedeu-vos amb aquesta dada. Era una ciutat plena de famílies joves. Molts dels seus habitants treballaven a la central nuclear i tenir feina ja era tot un privilegi. Els sous eren molt bons, els pisos també. I moltes famílies esperaven anys per poder aconseguir un apartament a Pripyat. I una dada curiosa que us comentaré és que quan els primers veïns van arribar-hi, molts arbres encara eren massa petits, així que les autoritats van haver d'endur arbres doncs, adults des d'altres regions de la ciutat perquè semblés que no... literalment semblava que l'acabaven de fer, perquè l'acabaven de fer, llavors van portar aquests arbres perquè no semblés una obra nova. Tot girava al voltant de la central, és molt important aquesta dada. La central era immensa, si el poble era gran, imagineu-vos la central. No era l'únic edifici, val? No era únicament aquest edifici central, sinó que tenia diversos reactors gegants, cada un capaç d'alimentar milions de llars. Quan el complex estigués totalment complet, seria una de les centrals nuclears més gran del planeta. Els seus treballadors hi estaven molt orgullosos, moltes persones pensaven que això era el futur. Eren part de la cosa que canviaria el món, tot i que no s'imaginarien com.

Aquella primavera del 1986 semblava absolutament normal. Els nens anaven a l'escola, les parelles passejaven pels carrers. Tota una vida normal al poble de Pripyat. Els joves anaven al cinema, perquè també tenia un cinema. Les botigues obrien cada matí i els autobusos anaven puntuals, cosa que ja ens agradaria aquí. Fins i tot s'estava preparant una gran celebració. Molt important, aquesta dada. La celebració de l'1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors, una de les festes més importants de tota la Unió Soviètica. Els carrers s'omplirien de banderes, desfilades, música, focs artificials, tot estava preparat. Però mai arribarien a celebrar-ho, perquè 4 dies abans arribaria la nit que canviaria la història. La nit del 25 d'abril, un divendres de 1986, aquell vespre el reactor número 4 estava previst per fer una prova. I aquí comença una de les grans ironies de tota aquesta història. No estaven fent cap experiment perillós, ni cap invent estrany. I tampoc intentaven batre cap rècord. Volien només provar una coseta, comprovar una cosa de seguretat, però res important. Bàsicament, imagineu-vos que en una ciutat sencera com la de Pripyat, doncs marxés la llum. Durant un segon, doncs, les turbines encara continuarien girant, doncs, per la inèrcia que porten. Però la pregunta que es feien era molt senzilla. Podien aquestes turbines continuar generant suficient electricitat durant aquells segons perquè els sistemes de refrigeració siguessin funcionant fins que entressin en marxa aquells generadors d'emergència que tenien a la central? Semblava una prova, com us dic, bastant senzilla de fer. De fet, ja s'havia fet altres vegades i no havia funcionat, és per això que la seguien repetint. És a dir, no era tampoc ni el primer cop que la duien a terme. Aquella nit volien repetir-la, però el primer problema va aparèixer abans fins i tot de començar. La central havia previst reduir la potència del reactor, simulant aquesta caiguda de tensió, durant el dia. Però des de Kiev, va arribar una ordre inesperada. Hi havia molta demanda elèctrica, per la qual no podien fer la prova. La prova havia d'esperar una estona perquè no era viable apagar i que inclús caigués tota la central elèctrica per fer aquesta prova. Llavors, el que va passar és que el reactor va continuar funcionant moltes hores, més del que s'havia previst per la prova. Però això és el que havia de passar normal, això no va afectar en cap cosa. El que sí va canviar és que quan finalment, gairebé a les 11 de la nit, ja van donar permís per fer aquest experiment, el torn que estava treballant allà ja havia canviat, per la qual l'equip que havia preparat tota la prova ja estava a casa. I el nou equip es va trobar amb una situació que ells no havien planificat, que no eren conscients tampoc molt bé de com anava del tot, i eren, no és que fossin incompetents ni res, però era, bàsicament, no eren els que ho havien preparat ni els que ho havien assajat. Potser arribar a un lloc per molt bé que més o menys et soni, si ja tu tens tot, tu t'han preparat tot a una manera que no és la teva, doncs tampoc acabes d'estar al 100%. Alguns sistemes, a més, doncs, van afectar això, com us comentava. I cada minut que passava, la situació es complicava una miqueta més, perquè van començar a baixar la potència del reactor per simular aquesta caiguda de tensió, però va baixar massa, molt més del que tocava, de fet. Tan baixa que el reactor es va pràcticament apagar. I això sí que era un problema enorme, i aquí és on van començar les decisions que avui, 40 anys després, encara s'estudien a les universitats i tot el món es fa les mateixes preguntes. Per intentar recuperar la potència, els operaris van començar a retirar moltes de les barres de control, més de les recomanades, de fet. Alguns sistemes automàtics de protecció també es van desconnectar temporalment perquè interrompien la prova, segons ells. Tot semblava sota control, però en realitat el reactor cada vegada era menys estable. Era com anar traient els frens d'un cotxe mentre es baixa per un port de muntanya. Des de fora ningú notava res, però a Pripyat la majoria de gent ja dormia. Alguns adolescents encara passejaven per allà. Hi havia també gent mirant la televisió, nens que estaven preparant-se pel següent dia, i algú segurament estaria treballant com els operaris d'aquesta central. Ai, la vida seguia exactament igual, i aquest és un dels temes més importants i que més endavant entendreu per què és important. Que tot continués normal va ser també una de les coses que va fer que l'accident sigués tan mortal. Ai, sense imaginar que a menys de 4 quilòmetres de casa seva tota aquesta gent que estava vivint la vida normal, alguna cosa estava començant a escapar-se i a sortir-se de control. I només seria qüestió de minuts. A la sala de control del reactor número 4 ja passava la 1 de la matinada. Els operaris seguien pas a pas el procediment de la prova. A les pantalles hi havia, doncs, molts indicadors, temperatures, pressions, fluxos d'aigua, potència, centenars de llumetes, que si verda, que si groga, que si vermella.
tot començava a cridar una mica l'atenció, perquè la majoria dels treballadors no eren científics bojos, eren enginyers, tècnics o operaris que portaven molts anys treballant allà. A veure, eren persones que estaven acostumades a aquestes alarmes, ja sabeu, si heu vist el Simpson, que al Homer Simpson tota l'estona li surten aquestes alarmes, però no passa res. El problema és que moltes vegades aquesta màquina t'avisa constantment i el servei acaba dient, mira, ja està. És com la cafetera que jo tinc a casa, que està tota l'estona, no me queda agua, no me queda... Fes el cafè i deixa't d'històries, no? Això passava a qualsevol fàbrica, a qualsevol hospital, a qualsevol avió, i aquella nit també va passar a Txernòbil. A la 1:23 i 4 segons de la matinada va començar la prova. Es va tallar el subministrament de vapor a les turbines i aquestes van continuar girant, com us deia, a la seva pròpia inèrcia. Era exactament el que volien comprovar. Durant uns segons semblava que tot funcionava, però a l'interior del reactor començava una reacció completament inesperada. La potència, en comptes de mantenir-se estable, va començar a augmentar, primer lentament i després més de pressa. Els operaris van veure que alguna cosa sí que no quadrava. Van intentar corregir-la i llavors es va prendre la decisió més important de tota la història. Van premer el botó AZ-5. Era el botó vermell d'emergència, el que tot ho havia de salvar. Imagineu-vos aquell botó que diu parada total, parada d'emergència, com quan pugeu les escales mecàniques i hi ha un botó vermell, doncs van apretar aquell botó. Quan el prems, totes les barres de control baixen dins del reactor i, en teoria, la reacció nuclear s'atura. Això era el que, com us deia, en teoria havia de passar, però no va passar, ni de lluny. I aquesta és una de les grans tragèdies i una de les grans qüestions per les que va passar tot l'incident de Txernòbil. Per culpa del disseny del reactor aquest que us comentava el RBMK, les puntes de grafit de les barres van provocar just el contrari durant els primers segons. En lloc de reduir la reacció, la van augmentar. Avui sembla impossible, però era un defecte que era pràcticament de disseny i que molt poca gent coneixia. Ni tan sols els treballadors, és a dir, quan es va desenvolupar aquest sistema, va ser un error, però que no s'havia comentat a ningú. És com si quan li doneu el botó de parada d'emergència de les escales, en comptes de parar, va al doble, al triple o al quàdruple de ràpid. De fet, és que en només uns segons la potència del reactor es va disparar i no un 10%, no un 50%, es calcula que va arribar a desenes de vegades la seva potència normal. Què passa? Que l'aigua es va convertir instantàniament en vapor, la pressió va créixer de manera brutal i llavors a la 1:23 i 40 segons, només 36 segons després, va arribar la primera explosió. Tot l'edifici va tremolar, els operaris van sortir disparats de les seves cadires i les plaques metàl·liques dels sostres van deformar. Les canonades van rebentar, els vidres van esclatar i molts pensaven que havia explotat fins i tot algun dipòsit de vapor. Però era tot molt pitjor. Pocs segons després va arribar una segona explosió encara més forta. Aquesta vegada va aixecar la tapa superior del reactor i una petita peça d'acer i formigó de més o menys unes 2.000 tones, per fer-nos una idea, passava aproximadament com 4 avions, que són el model Boeing 747, doncs aquella immensa tapa va sortir disparada i el reactor va quedar completament obert al cel. Per primera vegada a la història, el nucli d'un reactor nuclear quedava exposat a l'aire lliure. I en aquell moment va començar un incendi. Però no era qualsevol incendi. Penseu que el grafit del reactor cremava i mentre es cremava anava impulsant i expulsant enormes quantitats de material radioactiu cap a l'atmosfera. Durant dies, sense que, a més, quasi ningú sapigués que ja s'estava llançant tota l'estona radiació. Una de les curioses és que la llum que van veure els testimonis aquella nit era d'un color blau intens. Aquest color blau intens no era el foc, era un fenomen físic, atenció de la Wikipedia perquè jo us dic, faig història, es diu l'efecte Cherenkov, una radiació tan intensa que ionitzava l'aire, no sé molt bé el que vol dir, i era tan bonic com mortal, això sí. Alguns supervivents explicarien que anys després semblava com una espècie d'aurora boreal que sortia de la central, però aquella llum els estava matant. Anava a dir lentament, però jo us dic jo que no era lentament.

Els primers a arribar a l'incident van ser els bombers, i aquesta és probablement una de les històries més injustes de tota la tragèdia de Txernòbil, perquè quan van rebre l'avís als bombers els hi van dir que era un incendi industrial, però no els hi van dir que estaven a punt d'entrar a una central nuclear que acabava d'explotar i que estaven exposant a una quantitat de radiació que era impossible de mesurar. Ells van pujar als camions, van preparar les mànegues i van sortir a apagar un foc teòricament industrial. No sabien, com us deia, que anaven directes al lloc amb més radiació que havia vist mai un ésser humà més enllà de la bomba atòmica. Van arribar, als pocs minuts, van veure aquells trossos de grafit escampats pel terra i que brillaven, però que els bombers no sabien molt bé el que eren. Al cap i a la fi, alguns fins i tot els van agafar amb les mans, que és el pitjor que podeu fer. Aquells trossos negres semblaven simples pedres, però en realitat eren fragments del nucli del reactor. Un dels bombers, poseu son el seu nom, el Vasily Ignatenko, va pujar fins al sostre de l'edifici per apagar les flames, i allà és on més radiació va agafar. Unes dosis que els dosímetres moderns encara no sabrien mesurar. I ell va estar allà sense cap tipus de protecció, només amb el seu casc de bomber, les seves botes i una mànega d'aigua. Molts d'aquests bombers començarien a sentir-se malament, és que ni els dies, aquella mateixa nit. Primer sentirien com un gust metàl·lic a la boca, després mareig, nàusees, vòmits, mal de cap, inclús que la pell els començava a envermellir-se com si s'haguessin cremat sota un sol impossible. Però això no era el sol, era la radiació, com us deia. L'exposició a la que es van sotmetre els bombers va ser l'equivalent a unes 80.000 radiografies simultànies per hora d'exposició. I us podeu imaginar que per apagar un foc no va ser només una hora. És a dir, cada hora que estaven allà era l'equivalent a fer-se 80.000 radiografies del tòrax a l'hora. Mentrestant, a la sala de control encara hi havia qui es negava a creure que el reactor havia explotat. Per què? Perquè els manuals que hi havia no plantejaven, com us deia, que això pogués passar, que pogués explotar. Era un fenomen que la psicologia ha estudiat anys després, i és que quan una realitat és massa gran, simplement costa acceptar-la. Hi havia gent que discutia, gent que deia que sí, que està cremant, no, que està molt bé. Però mentrestant, a només 3 quilòmetres, Pripyat dormia. I això és una de les imatges més impactants de tota aquesta història. Milers de persones dormien tranquil·lament mentre sobre els seus caps començava a passar una enorme columna radioactiva. El pitjor de tot és que no té olor, no té color, no té soroll, no té cap alarma. La radiació és una de dels enemics més estranys del món. No el pots veure, no el pots tocar, no el pots olorar, no el pots sentir. És completament invisible i per això és tan perillós. Si tu sents la radiació, et dic jo que és l'últim que faràs. Hi ha testimonis que expliquen que aquella nit molta gent va sortir als balcons, alguns perquè havien sentit l'explosió i perquè veien aquesta llum tan bonica. Ai, hi ha moltes imatges de gent fent fotografies, de ai, mira, que guai, aquí hi ha com un espectacle de focs artificials. Bueno, no seria el tema. Hi havia gent que estava passejant, gent que feia fotografies, sense saber que cada minut allà augmentava la dosi de radiació que rebien. De fet, molts rellotges, càmeres fotogràfiques, es van espatllar després d'aquella nit, perquè la radiació intensa afectava els circuits electrònics de totes les càmeres. Inclús, perquè us feu una idea de l'exposats que estaven a només 4 quilòmetres, si hem dit que en el reactor eren 80.000 radiografies per hora. Us puc dir que als pobles europeus, als països europeus propers, l'equivalent al que va arribar, no per hora, sinó van ser unes 100 radiografies de radiació a països que estaven a milers de quilòmetres de distància. Imagineu-vos a 3 quilòmetres. No eren 80.000, però por ahí va. I encara avui molts aparells deixen de funcionar a la zona d'exclusió, que és com es diu, la zona tancada. Quan va arribar el matí d'aquella nit, la ciutat, com us deia, és que semblava totalment normal. Tot seguia igual, autobusos que circulaven, nens que jugaven, les escoles van obrir, la gent anava a pescar, alguns feien excursions del cap de setmana... Només hi va haver una diferència. Els comptadors de Geiger, que és bàsicament el que mesura la radiació, s'havien tornat bojos. El problema no era que no funcionés, és que els aparells aquests poden mesurar un cert nivell de radiació. Quan arribaven al màxim, simplement seguien marcant el màxim.
Bàsicament és com si una bàscula només pot pesar 100 quilos. Què passa? Si tu puges a un elefant, aquesta bàscula, et marcarà 100 quilos, però no pesa 100 quilos a l'elefant. Això és el que va passar. Què passa? Que durant hores els responsables van dir, és que això no és tan greu, l'elefant pesa 100 quilos, no? No hi ha molta radiació. Però això no era veritat. Simplement és que els instruments eren incapaços de mesurar el que estava passant. O sigui, no hi havia referent en el món per veure i per mesurar la quantitat de radiació que hi havia. I mentrestant, a la Unió Soviètica, la gent encara no sabia ni era conscient del desastre que s'apropava. Gairebé a 1.000 quilòmetres de distància hi havia gent que es començava a sospitar que alguna cosa estava passant.

Quan es va fer de dia, a Pripyat, la vida, com us deia, continuava. La cosa és que va ser Suècia, al matí del 28 d'abril de 1986, dos dies després de l'accident, que diversos treballadors de la central nuclear de Forsmark van arribar a la feina, van passar pel control de radiació i les alarmes van començar a sonar molt. Al principi es va pensar que hi havia doncs, alguna fuita dins de la pròpia central. Després doncs, es van revisar les operacions, es van inspeccionar els reactors i van veure que tot estava perfecte. I llavors van dir, bueno, serà algo que porten els treballadors a la roba. La radiació, el cert és que no venia de la central de Forsmark. Va ser llavors quan els governs europeus van començar a preguntar-se una cosa. Què està passant a la Unió Soviètica? I durant hores, Moscou no va dir absolutament res. Finalment, sí que aquella mateixa nit, dos dies després, recordeu, només es va dir que hi havia hagut un accident, que havia un petit reactor, que havia tingut una miqueta de danys, però que era una situació que estava totalment controlada, que no es preocupessin ningú. Però la realitat era molt diferent. Aquest reactor continuava cremant i ho faria durant dies. Cada hora que passava, sortien més materials radioactius i calia prendre decisions desesperades. La primera va ser utilitzar helicòpters. Centenars de pilots van arribar a sobrevolar el reactor. La seva missió era llançar sacs de sorra, plom, argila, bor i materials que teòricament havien d'apagar el foc i absorbir part de la radiació. I de la reacció, també. Però imagineu-vos la dificultat. Volaven damunt d'un reactor obert i entre el fum, la calor, la radiació havien d'encertar pràcticament en un forat bastant difícil d'encertar. Molts pilots només podien romandre un segon sobre el reactor abans d'allunyar-se. I és que, de fet, alguns helicòpters van arribar a fondre components electrònics per la temperatura i la radiació. I, de fet, un d'ells va xocar amb una grua dies després de l'accident. Aquelles imatges havien, doncs, una... El problema de tot és que aquelles imatges segueixen sent impressionants a dia d'avui, perquè el pitjor estava encara per arribar, no us he explicat. Sota del reactor hi havia una enorme piscina d'aigua. Els enginyers van començar a fer els seus números, els seus càlculs, i van dir si el combustible fos travessant la Terra, arribaria fins allà. Es podria produir una explosió de vapor encara més gran que les dues que ja havíem tingut. Alguns científics van arribar a tema que es contaminés gran part, no només de la Unió Soviètica, sinó de tota Europa. Calia buidar aquella aigua immediatament. El problema era que les vàlvules estaven sota del reactor, en una zona completament inundada i amb uns nivells de radiació altíssim. Recordeu les 80.000 radiografies. Tres homes es van oferir voluntaris. Equipats amb vestits de protecció i llanternes van entrar dins d'aquella foscor. L'aigua els arribava gairebé fins als genolls. Les llanternes fallaven pel tema de la radiació. Només sentien el soroll de l'aigua i el comptador de Geiger. El tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, que cada cop anava més ràpid. Després de diversos minuts buscant van trobar les vàlvules, això sí. Les van obrir i van tornar. Durant anys es va dir que havien mort pocs dies després, però el cert és que avui en dia sabem que almenys dos de tres van viure molts anys més. Una història que demostra que fins i tot en les tragèdies hi ha gent que també es dedica a fer fake news. Però encara hi ha un altre problema, el combustible continua escalfant-se. Els científics temien que acabés travessant els fonaments de la central i van decidir construir una mena de plataforma subterrània per fer-ho. Calia excavar sota el reactor, no amb màquines, sinó amb persones. I van arribar centenars de miners procedents de diferents regions de la Unió Soviètica. Van treballar durant setmanes en unes condicions infernals. La temperatura sota terra superava sovint els 50 graus. La calor era tan intensa que molts acabaven treballant gairebé despullats. Hi havia dies que l'aire costava de respirar i, malgrat tot, continuaven cavant. Sense ells, la història podia haver estat molt diferent. I així es va anomenar el mig milió llarg de persones que entre el 1986 i els anys següents van participar en les tasques de neteja, en els quals s'incluïen soldats, bombers, enginyers, conductors, metges, pilots, miners, obrers i molts que tenien poc més de 20 anys. Alguns ni tan sols sabien exactament què era això de la radiació. Un dels treballs més perillosos, de fet, consistia en retirar els fragments radioactius del sostre. Al principi van intentar enviar robots del 1986, però la radiació era tan intensa que els seus circuits deixaven de funcionar. Literalment, els robots quedaven morts. Així que van haver d'enviar persones, que li van dir biorobots. Cada home podia estar damunt del sostre entre 40 segons i un minut, només això,
Havia de sortir corrents. Agafava una pala i llançava trossos de grafit cap a l'interior del reactor i tornava. Després entrava el següent, i després un altre, i un altre, i un altre. Semblava que la cursa absurda contra aquell enemic invisible estava perdent-se. Una de les curioses és que molts d'aquells soldats rebien un certificat, una medalla i unes 100 rubles de recompensa només. Després marxaven cap a casa i molts mai no van explicar a la seva família què havien estat fent. Mentrestant, Pripyat continuava buida. L'evacuació havia començat 36 hores després de l'accident i uns 1.200 autobusos van agafar gairebé al mateix temps. Els habitants van rebre una ordre molt concreta. Recordeu, perquè és important. Prepareu la documentació, una miqueta de roba i menjar per uns 3 dies. 3 dies. Ells van assegurar que tornarien molt aviat. Why do I love this place?

Per això, gairebé tothom va deixar doncs, les fotos, els mobles, les joguines, els llibres, les mascotes... Tot pensaven que bueno, doncs sortim aquí, que arreglin lo de l'accident, però molts pocs no eren conscients de que mai tornarien a viure a casa seva. Aquella ciutat continua avui en dia pràcticament igual que aquell dia. Hi ha calendaris oberts pel 1986, joguines a terra, pupitres, cotxes de nadó, roba als armaris... És com si el temps s'hagués aturat del tot. I poc mesos després es va construir el primer sarcòfag, una enorme estructura de formigó i acer. Es va aixecar això, sí, en una velocitat increïble. Els treballadors també sabien que no duraria infinitament. Però calia tancar el reactor, això sí, tal i com fos, encara que durés 2 anys. Aquell sarcòfag, tot i que ells ja ho sabien que el van construir, es va començar a deteriorar i és per això que entre el 2010 i el 2016 es va construir una estructura encara més espectacular. El nou confinament segur. Un arc gegantí d'acer més alt que la Sagrada Família, més llarg que 2 camps de futbol i amb un pes de desenes de milers de tones. Es va construir, a més, al costat dels reactors i després es va desplaçar lentament fins a cobrir-lo. És una de les estructures mòbils més grans i mai construïda per l'ésser humà. I avui, en dia, continua protegint el reactor número 4, el de l'incident. Però us preguntareu què ha passat amb la natura, perquè hem vist el que ha passat amb les persones. Aquesta és una de les preguntes que més sorprenen. Quan les persones van desaparèixer, els animals van tornar. Avui viuen llops, cèrvols, bisons, àguiles, cavalls de Przewalski, molts típics de la zona, i centenars d'altres espècies. No perquè la radiació sigui bona, val? No vol dir que venga radiació, sinó perquè la presència humana va desaparèixer gairebé completament. I és per això que doncs, la natura va recuperar un territori immens que li pertanyia. Encara avui els científics estan preguntant-se com pot afectar la radiació, perquè encara hi ha molta, aquests animals i aquestes plantes. I això sí, us haig de dir que no tenim molta resposta de si estan vivint bé, si no estan vivint bé. Durant anys també va créixer un altre fenomen molt inesperat, el turisme. Perquè ens ho creieu o no, hi ha molt... amb tot el respecte, molt tonto, que va allà, no sé a què fer, a Txernòbil. Però abans de la pandèmia i de la guerra d'Ucraïna, milers de persones visitaven cada any la zona d'exclusió. Sempre, això sí, havien d'anar acompanyats de guies i sempre seguint unes rutes molt controlades i molt específiques. I hi havia llocs en les que es podia anar més o menys amb certa seguretat i altres on només es pot estar segons. És a dir, fem la foto i marxem. Una de les curioses és que els turistes en sortir de la zona han de passar per uns arcs detectors de radiació que avui sí estan calibrats i ja poden controlar la radiació que hi ha, no és que digui, parante. Exactament igual que si fossin doncs, un equipatge de l'aeroport. Han de mirar que tot estigui en ordre. I si alguna peça de roba supera els límits establerts, no pot sortir. Si tu, per lo que sigui, la teva samarreta s'ha contaminat, ahí se queda i ell no pot tornar a sortir mai més de la zona d'exclusió. Però és a dir que la història de Txernòbil encara no ha acabat perquè el febrer de 2022, durant la invasió russa d'Ucraïna, les tropes russes van ocupar aquesta central i el món sencer doncs, va començar a tornar a mirar cap a Txernòbil. Durant setmanes hi havia bastanta preocupació per possibles incidents, perquè recordem que és bastant inestable, que sí, que està més o menys controlat, però si es trenca aquest sarcòfag podem acabar bastant malament. Afortunadament el reactor destruït continua estant sota aquest arc protector i no ha passat absolutament res. Però això va ser un recordatori molt clar. 40 anys després, Txernòbil continua sent notícia i probablement ho continuarà sent durant moltes generacions, perquè alguns dels materials radioactius alliberats doncs, trigaran milers d'anys en desaparèixer, no ho veurem ni tu ni jo. I aleshores, què ens va ensenyar aquell estiu? Perquè va canviar el món, però no com havíem vist fins alhora. Potser la lliçó més important és que la tecnologia més extraordinària del món no serveix de res si falla per una cosa molt senzilla. La transparència, l'autocrítica i la capacitat de reconèixer els errors abans de que sigui massa tard. Txernòbil no només va ser un accident nuclear, va ser una cadena d'errors humans, de silencis i de decisions equivocades perquè, com us deia, doncs, ningú volia ser el que perdés contra els Estats Units. També va haver-hi molt heroisme, perquè cal destacar la feina dels bombers que no sabien molt bé el que pagaven, dels metges que van atendre els primers ferits, dels pilots, dels miners, dels liquidadors i de les milers de famílies que ho van perdre absolutament tot. Avui en dia doncs, veiem aquestes imatges no, del parc d'atraccions de Pripyat, ah, no sé què, que guai, no sembla que sempre hagi estat així, però no, aquella noria mai va acabar de funcionar.
havia d'inaugurar-se a la festa que us vaig dir, si recordeu, de l'1 de maig de 1986, 5 dies després de l'accident, però com us podeu imaginar, mai cap nen va poder arribar a pujar. I és potser que aquesta és una de les imatges que millor resumeix aquest estiu. Un parc preparat per viure, una ciutat preparada per créixer i un futur que semblava brillant. Però també una matinada que, en només uns segons, va demostrar que la història pot canviar per sempre. Aquell va ser, sens dubte, un estiu que ho va canviar tot.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicada al tràfic d'aquesta substància.

0: Marc Pijuan.
1: Sí, els fets van passar fa pocs minuts abans de les 12 de la nit quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
0: Es multipliquen per dos els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
1: I 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Enneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
2: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
0: Més coses compta enrere per l'esperat eclipsi del 12 d'agost.
1: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
0: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
1: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita un 8% inferior a la de l'any passat, però amb calibres més grans.
0: Cultura, els gegants moros protagonistes a Santa Tecla.
1: Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo els reinterpreten el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
0: Festes de Santa Tecla a Tarragona. I en esports, Joel Gomis al Barça ha incorporat l'atacant brasilera Caroline Nicolli.
3: La futbolista prové del Manchester City i el Barça ha pagat més d'1 milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
0: Previsió del temps, avui una jornada tranquil·la a l'espera de la de demà, que es preveu molt moguda i amb moltes tempestes. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. Aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concret, certament aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: El control de so, Toni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts de les 2.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
1: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenar, a Lleida.
0: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals han ingressat ja a la presó. Irene Sagrés.
6: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La Policia Nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de droga sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau el moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
7: S'ha desmontat la logística completa d'aquesta organització en Espanya perquè hem golpeat tant l'entrada com la producció i la distribució. Hem desorganitzat totalment totalmente la organización porque ya no tiene logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
6: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
8: ¿Cómo se ha evitado que otra vez las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un pequeño laboratorio?

0: gran laboratori, en la zona AMT de Catalunya.
1: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
2: I encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus, en un accident en una atracció de tipus olla de la fira de la Festa Major de Tona, Osona.
3: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
2: El 9FM, Ona Fàbrega.
4: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
5: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que vàrem patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
4: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
2: I us ho destacàvem en titulars. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
3: L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
2: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Maite Boló.
6: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
7: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
6: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025. I també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
8: Notícies en xarxa.
2: 6 minuts i en punt, 1:15 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
3: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incendis greus en infraestructures de telecomunicacions.
2: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior, Arnau Vidal.
9: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania. Amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres, la unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
10: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
9: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
2: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí, després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
3: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut, però es manté actiu.
2: I la paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
11: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
12: El que fa aquesta pulsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sona, s'encén una... fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és... para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't i, per tant, el que, és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
11: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
8: Notícies en xarxa.
2: 3 minuts i en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda. Seguim parlant del sol, perquè d'aquí a 7 dies, una setmana exacta, Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total de sol. La foscor absoluta, però, està reservada als municipis del sud del país. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
4: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5% i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
13: El Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró, tindrem molta foscor, però en absoluta.
4: Per veure el bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
2: I la Terra Alta ha presentat al·legacions al Plater. A més del paquet de propostes del Consell Comarcal, s'hi sumen 74 de Ciutadanes i 10 dels 12 municipis. Des de l'ENS es posicionen a favor de la descarbonització i les energies renovables, però no a canvi, diuen, de perdre terreny agrícola. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
14: El president Joan Aubanell demana que es revisi i es faci una moratòria per tal que la Terra Alta tingui una protecció especial.
15: Una moratòria temporal per a les energies, en aquest cas per l'eòlica, la nostra comarca. La Terra Alta fa més de 20 anys que contribuïm a la producció de l'energia renovable, en aquest cas de l'energia eòlica. Actualment ja tenim més de 400 megawatts instal·lats i, per tant, inclús complim en l'objectiu que se mos demana del Plater al 2030.
14: Des de la Conselleria Comarcal de Transició Energètica demanen que el pla sigui progressiu i es revisi cada 5 anys quines són les comarques catalanes que estan complint amb la implantació de renovables, per tal que sigui una transició energètica equitativa en el conjunt de Catalunya, perquè la Terra Alta no continuï sent com fins ara la comarca energètica.
2: En punt 3:15 de la tarda i arrenca, us ho dèiem en titulars, la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
3: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte, sobretot, de les altes temperatures.
2: Lleida Televisió, Marc Fornells.
16: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
17: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
16: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses. Santa Susanna, al Maresme, comptarà amb un nou hotel de 5 estrelles que ja s'està construint a primera línia de mar. La inversió reforça l'aposta de l'empresa pel turisme d'alta gamma i consolida el municipi com una de les principals destinacions costaneres del país. Ràdio Calella, Dolors Lleuri.
18: L'alcalde de Santa Susanna, Joan Campolí, celebra aquesta nova inversió perquè, segons afirma, mostra la confiança del sector hoteler.
19: Un hotel de 5 estrelles serà important, ja serà el tercer amb 5 estrelles que hi haurà a Santa Susanna i de 4 estrelles superior millor, amb la qual cosa doncs, vol dir que la qualitat i la qualitat doncs, anem creixent i, sobretot, jo sempre presumeixo que tinc un empresari molt intel·ligent que fa inversions constants.
18: Aqua és una cadena hotelera amb arrels a l'Almaresme i la Selva que actualment explota una desena d'establiments entre Barcelona, la costa de Barcelona-Maresme i la Costa Brava, donant feina a prop de 1.300 persones. Amb aquest nou hotel passarà a gestionar-ne 5 a Santa Susanna. Aquest s'aixeca en una parcel·la situada a tocar de la platja que, segons el planejament urbanístic vigent, té qualificació d'hotelera.
2: I parlant de turisme, l'agència de viatges de l'Escala, que ha deixat a centenars de persones sense vacances, s'assegura en un comunicat que suspèn tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió.
3: En un comunicat penjat a les xarxes, la dona responsable d'aquesta agència assegura que treballa per reemborsar les quantitats que corresponguin als afectats. A més, demana disculpes i assegura que en cap moment volia perjudicar ningú i que la situació no ha estat premeditada. De moment, les denúncies d'afectats als Mossos d'Esquadra ja superen la trentena.
2: I l'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana. Per tal de fer-ho, ha posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines de Atenció Ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
20: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu amb IA són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quart tinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
21: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
20: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
2: 11 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. Comencem a Sabadell en la promoció dels 108 nous pisos de lloguer protegit de Can Gambús. Continua avançant. Les obres ja deixen veure l'estructura de fusta d'un dels edificis en un projecte que supera els 29 milions d'euros d'inversió. Ràdio Sabadell, i Anna Clarà.
22: Doncs la construcció dels habitatges impulsada per l'Ajuntament de Sabadell a través de Vimussà va començar el novembre passat. Després d'enllestir la fonamentació i les plantes d'aparcament del bloc situat al carrer de Kurdistà, ara ja s'està aixecant l'estructura de fusta, un sistema constructiu que aposta per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. La promoció Can Gambús 2 inclourà 108 pisos de 2 i 3 habitacions amb lloguers d'entre 400 i 650 euros mensuals. També disposarà de 4 habitatges adaptats, aparcaments, trasters, locals comercials i una zona comunitària amb espais verds. L'actuació compta amb una inversió superior als 29 milions d'euros finançada en part amb fons europeus Next Generation i amb el suport de l'Institut Català de Finances. El projecte forma part del pla municipal per ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer assequible a Sabadell.
2: I la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardona, ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta abans de l'entrada dels migrants a Ceuta.
3: En una providència, la magistrada reclama al cos policial que informi si qualsevol de les unitats de la Guàrdia Civil de la Ciutat Autònoma va rebre alguna informació durant els dies previs a l'arribada de persones procedents del Marroc. Tardón també demana informació sobre el dispositiu policial que es va desplegar especialment en el rescat en les persones localitzades en aigües territorials espanyoles. Aquest dilluns, l'Audiència Nacional ja va demanar a la Policia Nacional si l'arribada de migrants va ser una acció concertada.
2: I movent ara per la cultura. I pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de Santa Tecla d'enguany a Tarragona, aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Marc Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
1: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitó, no? Però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
0: Com és habitual, també s'han presentat les peces de marxandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
2: I arribarem als esports amb doble proposta musical. Els mítics Sir Wild and Fire actuen avui a Sitges.
3: Amb més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar.
5: Únete, dice, somos muchos esta vez. Todos los besos que damos.
2: I el Siloé passaran avui per Cambrils.
5: Aquí, y se nos va de las manos.
3: El trio d'indie rock de Valladolid actuarà al Festival Internacional de Música de Cambrils en una de les poques dates a Catalunya d'aquest estiu. Ho farà per presentar la seva gira del Terrorisme Emocional Tour.
2: Set minuts, arribem a 2:45 de la tarda, de la música de Siloé als esports. Porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicolí ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
23: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicolí és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I a terra, Catalunya, després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'1 milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, les Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt pericú, que també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i que serà intervingut durant el dia d'avui. Un espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
24: Más que... en el primer año, pero intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros días o semanas.
23: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
25: Ara també tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
26: Y bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
23: Un Sabadell que fa uns minuts ha anunciat el fitxatge d'Edgar González, defensa central català que aterra la nova Creu Alta en qualitat de cedit per l'Almeria. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona continua treballant per tancar la plantilla. El club vol incorporar un porter i un davanter abans que comenci la Lliga, però té clar que l'equip ja està preparat per competir. Ho explicava el director esportiu del Nàstic, Tomeu Nadal.
27: La porteria,
6: com he dit, la competència amb Gaizka, i després la part ofensiva, algú diferent del que tenim. Estem bastant contents amb la predisposició de tots els jugadors, amb el que tenim. Si hagués de començar demà la Lliga, no ens preocuparia.
23: Un Nàstic que aquest matí ha perdut per 2-0 en un duel amistós contra el Petro de Luanda d'Angola, un conjunt angolès que demà al matí s'enfrontarà al Reus. En bàsquet, la Sisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs, com ha cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, avui etapa del Tour de França per a Paula Blasi, de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya entre Mâcon i Belleville-en-Vejoulet.
2: Gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2014. Nimfa dorment.
4: Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
1: Glòria Fontova.
5: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Molt bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: Desmantellat un dels laboratoris clandestins de metamfetamina més grans d'Europa, estava ubicat al Manà, al Segrià, i formava part d'una branca d'un càrtel mexicà dedicat al tràfic d'aquesta substància. L'operació s'ha saldat amb 13 detinguts a Catalunya, 12 dels quals han ingressat ja a la presó. Mari Carmen García Calvillo és la subdelegada del govern espanyol.
8: Hablamos de una auténtica infraestructura criminal preparada para producir y distribuir droga sintética a gran escala que evitamos que esté y que llegue a cualquier ciudad del mundo. Además, hablamos de una cuestión y una amenaza de salud pública, especialmente para los jóvenes.
6: És dimecres 5 d'agost de 2026. Tenim més titulars. 9 ferits en un accident en una atracció a Tona, Marc Pijuan.
9: Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit, quan hauria fallat un mecanisme de seguretat. Alguns dels ferits van ser atesos al mateix lloc dels fets i d'altres van ser traslladats a un centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident.
6: Es multipliquen per 2 els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys.
9: 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta, majoritàriament, estan relacionats amb procediments judicials. L'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
6: Més coses compta enrere per l'esperat eclipsi solar del 12 d'agost.
9: Quan només falta una setmana pel dia de l'històric fenomen, escoltarem què en pensa la gent de Badalona i parlarem amb uns experts de Mataró.
6: Arrenca la collita de pera blanquilla a Lleida amb bona qualitat.
9: La previsió que fa el Departament d'Agricultura apunta a una collita, però un 8% inferior a la de l'any passat, amb calibres, això sí, més grans.
6: Cultura, els gegants moros, protagonistes a Santa Tecla.
9: Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Mar Mar Borrajo es reinterpreta en el cartell amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color.
6: Esport, Joel Gómez. El Barça ha incorporat l'atacant brasilera Carolyn Nicoli.
11: La futbolista prové del Manchester City i el Barça pagant més d'un milió d'euros pel seu traspàs. És una futbolista polivalent que pot jugar en diverses posicions d'atac i que tot apunta que serà important per Pere Romeu.
6: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Estem tenint un dimecres en general molt tranquil, amb un matí molt assolellat, amb el cel serè a bona part del territori català. A partir de les 11-12 hem tingut el creixement ja de les primeres nuvolades, sobretot concentrades al sector del Pirineu. Aquestes hores de la jornada fa calor, sobretot a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, amb valors que superen els 35 graus. I, de fet, a les immediates hores, a primeres hores de la tarda concretament, aquests valors es podran arribar a assolir els 37-38 graus, sobretot al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. Com dèiem, el creixement d'aquestes nuvolades al Pirineu seran les causants de les precipitacions que podran aparèixer al llarg de la tarda, sobretot al Pirineu més oriental, Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, aquí podran descarregar amb intensitat. Sí que els ruixats al Pirineu més occidental seran una miqueta més minsos. Amb un dijous que es presenta tranquil al matí i ruixats generals i que podran ser intensos al llarg de la tarda al conjunt del país. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
6: El control de so, Toni Sánchez, de la coordinació, Artau Bellavista i Albert Güell, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: És la nostra portada d'aquest dimecres. La Policia Nacional, que en coordinació amb l'Oficina d'Antiestupefaents Francesa, ha desarticulat a Catalunya una important branca del càrtel mexicà Jalisco Nueva Generación, dedicada al tràfic de metamfetamina.
9: El resultat de l'operació, que s'ha donat a conèixer avui, ha permès intervenir 2.400 quilos de metamfetamina en un laboratori d'Almenar, a Lleida.
6: 13 persones han estat detingudes, 12 de les quals es troben ja a la presó. Irene Sagalés.
13: La investigació va començar a principis de juny en el marc d'una operació internacional contra una organització criminal dedicada al tràfic de metamfetamina entre Mèxic i Europa. La policia francesa va detectar a Normandia un contenidor que transportava unes 12 tones d'aroma líquida de vainilla amb destí a Espanya. La Policia Nacional va fer el seguiment del camió ja a territori català. Aquest va parar a dos magatzems diferents de la província de Barcelona i finalment va arribar a un laboratori clandestí situat en una finca aïllada d'Almenar, a Lleida. És en aquesta nau on l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori clandestí on alguns dels integrants de la banda recuperaven la metamfetamina dissolta en l'aroma líquida de vainilla mitjançant processos químics de cristal·lització per la seva posterior distribució. El responsable de la secció de drogues sintètica de la Policia Nacional ha explicat que ha estat clau al moment d'intervenir per poder desmantellar l'organització.
14: S'ha desmontado la logística completa d'esta organització en Espanya perquè hemos golpeado tanto la entrada como la producción y la distribución. Hemos roto, hemos desorganizado totalmente la organización porque no tienen logística suficiente para hacerlo. Se ha golpeado completa.
13: Pel comissari de la Policia Nacional, Alberto Morales, aquesta operació és un cop pel càrtel mexicà a Catalunya.
15: ¿Cómo se ha evitado que las organizaciones mexicanas que están itineres en Europa vuelvan a establecer un gran laboratorio, en la zona de Cataluña?
13: 13 persones han estat detingudes, 5 de les quals a Barcelona, una a Lleida i una a Tarragona. Se'ls acusa de pertinença a organització criminal i d'un delicte contra la salut pública. 12 ja es troben a presó.
6: Sirena, i encara en la crònica de successos, 9 persones han resultat ferides, 8 de les quals menors d'edat i 2 greus en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
9: Els fets han passat aquesta passada mitjanit i la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats.
6: El 9FM, Ona Fàbrega.
16: Poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts a dimecres, una suposada fallada en el mecanisme d'una atracció ha provocat un accident amb 7 persones implicades a les atraccions de la Festa Major de Tona. Segons fonts del SEM, les 6 ambulàncies que es van desplaçar fins a l'esplanada de la Canal van atendre 9 persones, 8 de les quals eren menors. D'aquesta desena de persones, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleu. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades. Sentim a l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
17: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions, que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
16: Fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, de la policia local i dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha obert una investigació per mirar de determinar què va passar perquè fallés la retenció de la porta d'una atracció, coneguda popularment com l'Ollo.
6: I us ho destacava en titular. S'han doblat els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.500. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials.
9: I és que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals.
6: L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble que el 2016 a Maite Polo.
18: L'Institut Anatòmic Forense ha incorporat una nova tecnologia fa 2 anys que l'ha convertit en capdavanter a l'Estat. Aquest cromatògraf pot analitzar milers de substàncies i desxifrar totes les que estan presents en una mostra. Això pot ser capdalt en casos d'agressió sexual i procediment judicial sobre persones detingudes o bé privades de llibertat. Poden ser la base d'un eximent o un agreujant de delicte. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: Ha incrementat el doble. En 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
18: Els i les experts forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit i són presents en una de cada 3 morts a la carretera del 2025. I també destaquen la importància de portar proves el més ràpidament possible després d'una agressió sexual. Per les substàncies que troben en la víctima, un de cada 5 casos de l'any passat es va vincular a una submissió química.
3: Notícies en xarxa.
6: 6 minuts ja en punt, 3:45 de la tarda, el govern ha posat en marxa un vehicle multioperador per reforçar la resposta davant situacions d'emergència i ajudar a preservar les comunicacions essencials en episodis crítics que afectin el territori.
9: Aquest vehicle reforçarà o restablirà a partir d'ara la cobertura en zones afectades per incendis forestals, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicacions.
6: L'executiu l'ha presentat aquest matí a la seu del Departament d'Interior i allà hi havia el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal. I ara ens ho explica.
19: Arran de l'apagada elèctrica de l'any passat, una de les mesures impulsades pel govern per millorar la gestió d'emergències greus al territori és una nova unitat mòbil que permetrà preservar la connectivitat als serveis públics i a la ciutadania, amb una autonomia de 48 hores, capaç de desplaçar-se en entorns rurals i arribant a cobrir una àrea d'entre 10 i 20 quilòmetres. La unitat operarà com una antena mòbil que donarà servei simultani a usuaris de les principals operadores. Així, la població afectada podrà contactar amb els serveis d'emergència i rebre els avisos oficials de Protecció Civil, evidenciant-ne la importància. Ho detalla la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
20: Per la gestió de les emergències, la comunicació cap a la població i també la comunicació entre els operatius és bàsica i, per tant, aquesta replicació de les antenes que podem fer amb aquest vehicle que ens permeten aquesta possibilitat de comunicació és molt important.
19: El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros. El govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència.
6: I els bombers de la Generalitat han reprès els treballs terrestres d'extinció de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça aquest matí, després d'assegurar-se que la zona fos d'accés viable i segur.
9: Segons han informat els agents, l'incendi no ha crescut, però es manté actiu.
6: I la paeria de Lleida posa en marxa una prova pilot per prevenir els cops de calor entre els treballadors municipals exposats al sol. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
21: Les altes temperatures obliguen a extremar les precaucions. La paeria ha repartit 45 polseres que controlen la temperatura corporal dels treballadors i els alerten perquè s'hidratin i descansin abans de patir un cop de calor. Ho explica l'alcaldessa accidental Carme Valls.
22: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona. Sones, encén una, fa com una vibració, com un zumbido a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa, fica't a l'ombra, hidrata't. I, per tant, és el que ha de fer el treballador. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental, que també vol dir que les persones que estan treballant a la ciutat doncs han de parar de treballar i han de protegir-se d'aquestes temperatures.
21: La prova s'ha implantat en serveis com la Brigada d'Obres i Treballadors del Cementiri, amb la previsió d'ampliar-la si els resultats són positius.
6: Doncs ja que parlem del sol, d'aquí a 7 dies, una setmana just, a Catalunya viurà un dels fenòmens astronòmics més espectaculars, un eclipsi total. La foscor absoluta, però, estarà reservada als municipis del sud. Tot i això, els nostres companys de Mataró Ràdio han parlat amb uns experts i ens en fan la següent fotografia, Judit Peñaranda.
0: El dimecres 12 d'agost, a 8:45 del vespre, es farà de nit durant uns instants. Arriba a casa nostra el primer eclipsi total en més d'un segle, però la foscor absoluta només es podrà veure a les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, al nord del País Valencià i les Illes Balears. A Mataró, per exemple, la visibilitat serà del 99,5%, i per molt que la diferència sigui mínima, l'experiència serà molt diferent. Hi haurà foscor, però no total. Diego Rodríguez és el president de Cosmos Mataró.
4: El Terres de l'Ebre desapareixerà per més d'un minut i mig, i durant aquest minut i mig veurem fenòmens que no es veuen normalment, com la corona solar. Fins i tot podrem arribar a veure, esperem que no n'hi hagi núvols, el planeta Venus i les estrelles que volten el Sol. És una oportunitat única per gaudir d'un dels fenòmens astronòmics més impactants, com és la foscor absoluta del cel durant uns segons. Encara que aquí a Mataró, tindrem molta foscor, però en absoluta.
0: Per veure el bé cal trobar un lloc ample o alt, sense obstacles que impedeixin veure la posta de sol. Cap a 8:45, l'astre es troba en un punt baix, direcció ponent. La clau per escollir una bona localització és observar el recorregut del sol uns dies abans i establir un punt amb bona visibilitat.
6: I Badalona es prepara també per veure l'eclipsi solar, tot i que la visibilitat dependrà de l'horitzó de cada zona de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Enric Garcia.
5: El lloc ideal per veure l'eclipsi serà la platja, ja que per perspectiva tant la serralada de Marina com Collserola estaran lluny de la visió cap al sol. Això sí, s'haurà d'anar en compte que no hi hagi edificis que el puguin tapar. D'aquesta manera, des del barri de Canyador fins al barri d'Artigues i Llefià, és possible que hi hagi bona visibilitat. D'altra banda, hi haurà barris de Badalona on serà pràcticament impossible apreciar el moviment de la lluna tapant el sol, com ara Montigalà, la zona més alta, Canyet i Pomar de Dalt. Tot i les informacions publicades, hi ha badalonins que no tenien coneixement d'aquest fet, mentre que altres, sabent que Badalona no serà total, han buscat indrets alternatius.
23: M'ho ha dit una companya que és alemanya, que està a Espanya, m'ha dit m'ho estem preparant tot per l'eclipsi, i jo no sabia quan, li he preguntat, el dia 12? Em diu, sí, el dia 12 és, però no tenia cap pla, la veritat.
24: Allà a la muntanya anirem a un punt molt alt, que també estarà plena, eh? I molta gent es posa allà en la tovallola, estirada i mirant el cel, clar.
5: La Generalitat preveu que per dimecres vinent seran molts els que buscaran la manera de veure l'eclipsi al 100%, i per això ja ha posat en marxa un dispositiu de mobilitat que garanteixi una mobilitat fluida i una observació segura.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: En punt 3:45 de la tarda, us ho dèiem en titular, s'arrenca la collita de la pera blanquilla a la comarca del Segrià, una campanya que comença amb bones previsions per part dels agricultors, que destaquen que enguany els calibres són més grans que l'anterior.
9: Tot i això, el Departament d'Agricultura preveu que la producció de la blanquilla sigui un 8% menys que el 2025 per l'impacte de les altes temperatures.
6: Lleida Televisió, Marc Fornells.
25: La collita de pera blanquilla arrenca amb bones previsions. Els agricultors de l'Horta de Lleida destaquen que el bon temps i la meteorologia ha permès uns millors calibres respecte a la campanya passada. Els mateixos agricultors també destaquen que, tot i haver-hi plagues i restriccions de l'ús de fitosanitaris, s'ha pogut tenir una molt bona collita. El pagès Joan Blanc ha iniciat la recol·lecció en una finca d'una hectàrea on preveu obtenir uns 25.000 quilos.
26: La pera blanquilla la comencem avui, tot just, i bueno, les previsions són bones. Els calibres són bons, han pogut lluitar amb les plagues i les han pogut superar, tot i que en la dificultat que tenim de productes fitosanitaris i cada vegada en tenim menys per lluitar contra les plagues, cada any és més difícil poder produir la blanquilla, no?, i altres peres també.
25: Segons el Departament d'Agricultura, a Catalunya es collirà aquesta campanya un 8% menys de pera blanquilla que en l'any 2025, principalment per l'impacte de les altes temperatures en el desenvolupament del fruit.
6: Més coses. L'Ajuntament de Barcelona vol eliminar barreres lingüístiques en l'atenció ciutadana per tal de fer-ho posat en marxa un projecte de traductors de veu amb intel·ligència artificial. L'Institut Municipal de Serveis Socials, la Guàrdia Urbana i les oficines d'atenció ciutadana són els tres serveis municipals fins ara que ja compten amb aquests dispositius. Gemma Genó.
1: La iniciativa preveu la posada en marxa d'uns 200 dispositius amb capacitat per traduir en temps real desenes d'idiomes. L'objectiu és millorar l'atenció a la ciutadania i avançar cap a uns serveis públics més accessibles, inclusius i eficients. Els traductors de veu a MIA són dispositius portàtils similars a un telèfon mòbil. Jordi Valls, quartinent d'alcaldia, explica en quins casos es poden fer servir els nous aparells.
2: No és tant un tema de tràmit, és un tema d'interacció. És a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, des de que hi hagi un accident i que la persona que ha tingut l'accident i que s'ha de fer un parte doncs parla un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu, i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer una inscripció o fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
1: La nova eina permet la traducció en veu de 82 idiomes, en text de 96 idiomes i de fotografies en 112 idiomes, un ventall que continuarà ampliant-se. La posada en marxa d'aquests nous dispositius ha tingut un cost de menys de 55.000 euros.
6: I encara a la capital catalana, Barcelona estrena el nou web de Nomenclator per consultar la història i ubicació de 4.600 espais públics de la ciutat.
9: La nova eina també permet a la ciutadania fer propostes de noms.
6: Albert Güell.
7: Bon dia, Jordi. Tot i ser un dels webs patrimonials més consultats per la ciutadania de Barcelona, l'antiga pàgina del Nomenclator es va posar en funcionament fa 20 anys. Per tant, calia una renovació per fer més accessible una base de dades que és complexa. El nou web permet consultar fitxes dels més de 4.600 carrers, places i altres espais públics de la capital catalana, amb informació històrica, contextualització dels noms i eines de consulta avançada. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Memòria Democràtica.
8: El que fem amb aquesta pàgina web és fer molt més accessible no només els noms actuals i la història que hi ha darrere de cadascun d'aquests noms i el per què som mereixedors o mereixedores, en el cas de les dones, d'un carrer o d'una plaça a la nostra ciutat, sinó que recuperem també tota la història de carrers que van ser i ara ja no existeixen o dels noms previs que han tingut cadascun d'aquests espais.
7: Una eina que, segons Raquel Gil, ha d'ajudar a apropar la memòria democràtica a la ciutadania i que d'aquesta manera compleix amb una de les mesures que contempla l'Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit.
6: 11 minuts, ja arribem a les 3 en punt de la tarda i ens situem a la Costa Daurada perquè l'alcalde de Salou acusa l'Ajuntament de Cambrils de ser massa permissiu amb el Top Manta, un fet que afecta, diu, el seu municipi, Ràdio Cambrils, Marga Mayol.
11: L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha criticat durament la gestió del Top Manta per part de l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior, en una roda de premsa celebrada aquest migdia. El Vall els acusa de ser permissius i de no tenir voluntat política per frenar la venda ambulant il·legal. Les declaracions arriben després que el consistori saluenc hagi observat un augment de venedors que ja fregarien els 200 instal·lats als vespres a la zona del Cap de Sant Pere, just a la frontera entre ambdós municipis, però dintre del terme cambrilenc. Granados ha defensat que Salou s'ha erradicat aquest fenomen gràcies a l'actuació continuada de la policia local. Així mateix ha atribuït la situació actual a la manca de fermesa del municipi veí.
6: Moment ara per la cultura. I per començar, pels gegants moros, que són els protagonistes del cartell de les festes de Santa Tecla d'enguany a Tarragona. Aquest 2026 celebren 175 anys i la proposta de Mar Borrajo el reinterpreta amb un llenguatge gràfic contemporani basat en la geometria i el color. Tarragona, Ràdio, Laura Casas.
12: La proposta d'enguany busca preservar l'essència i els trets més característics dels gegants moros, simplificant-ne les formes per crear una imatge clara i actual, atemporal també. El projecte no només representa els gegants, sinó que converteix els elements ornamentals dels seus vestits en un llenguatge visual propi que dona coherència a tota la identitat gràfica de Santa Tecla. Una imatge que és proposta de la dissenyadora gràfica Mar Borrajo.
14: Tenia ja un vincle emocional, sí, des de petitona, però vaig trobar que era una bona oportunitat per mirar quina era l'essència d'aquests gegants i com veure gràficament on hi havia possibilitats.
12: Com és habitual, també s'han presentat les peces de marxandatge produïdes per les entitats de la ciutat. Com a novetat, el Lleó de Tarragona edita el barret. A partir del 24 d'agost ja es podran comprar.
6: I a Valls aquest vespre tindrà lloc la tercera actuació cara a cara de la temporada a la plaça del Blat entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls. Serà la tradicional diada de la Firagost. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
27: La Colla Vella dels Xiquets de Valls afronta una Firagost diferent a la que es plantejava. La caiguda dels habitatges i sobretot de
10: diumenge a Vila-rodona fa canviar els plans dels del Portal Nou respecte a l'objectiu que portarien a plaça inicialment. En principi, els de Manel Urbano portarien el 5 de 9, el 7 de 9 en Folrà, i si tot anés bé, es podria intentar el 4 de 9 net. El 4 de 9 al Pilar, i el Pilar de 8 en Folrà Manilles quedaria descartat per la lesió de l'enxaneta titular. Així ho valorava el cap de colla de la Colla Vella de Siquets de Valls, Manel Urbano.
13: Filagós es podia presentar millor, doncs evidentment que les últimes dues caigudes doncs, fan que no anem amb l'ambició que teníem prevista, però bueno, al final són fases del camí, no? A vegades...
10: Per la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls té més certeses en el seu objectiu, repetir Sant Joan. Els del carrer d'en Gasó portarien a plaça el 3 de 9 en Folra, el 4 de 9 net i el 2 de 9 en Folra i Manilles. Clourien l'actuació amb el Pilar de 7 en Folra. Així ho valorava el cap de colla de la colla joves, Francesc Inglés.
15: L'objectiu, el 2 ens ha anat bé, que és el gran objectiu, i ara doncs encara ens queda alguna prova d'aquestes que s'han d'agafar molt bé.
10: La Fira Agost torna a citar les dues colles de Xiquets de Valls a la plaça del Blat en un mes d'agost ple d'objectius per amb dues colles. La dia de la Fira Agost es celebrarà a partir d'un quart de nou del vespre i es podrà seguir en directe per Ràdio Ciutat de Valls.
16: I arribarem als esports amb música. I amb els mítics Air, Wind and Fire actuen avui a Sitges. Més de 50 anys de trajectòria, el grup de soul, funk i jazz farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival Jardins de Terramar. Set minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda, de la cultura als esports. Que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. La futbolista Caroline Nicoli ja ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
17: Bon dia, Jordi. Ahir a la tarda es va anunciar la seva incorporació i fa uns minuts ha estat presentada oficialment. Caroline Nicoli és un atacant polivalent, amb desequilibri en l'un contra un i amb facilitat per veure porteria. I aterra a Catalunya després que el Barça i el Manchester City arribessin a un acord per al seu traspàs. Algunes fonts apunten que el club culer ha pagat més d'un milió d'euros pels seus serveis. En futbol masculí, l'Espanyol ha traspassat el central Pablo Ramón al Racing de Santander, club on va jugar com a cedit durant el curs passat. El conjunt perico també ha anunciat que Quique García té una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i serà intervingut durant el dia d'avui. Un espanyol que ha inscrit el central Climens Riedel com a jugador del primer equip després que el curs passat tingués fitxa del filial. L'alemany creu que serà important aquest pròxim curs.
18: Más que... en el primer any, però... intento hablar mucho más y en español. Sí, es más fácil que el año pasado o los primeros días o semanas.
17: A la segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha presentat el migcampista Pere Pons i el lateral Pipa Ávila, dos jugadors que portaran experiència a l'equip arlequinat en l'any del retorn a la divisió de plata. Escoltem Pons i Ávila.
20: Ara també, a part, tinc aquesta motxilla plena d'experiències que intentaré aportar en el grup, sobretot en els joves també, intentar doncs, anar a acord amb la línia que té aquest club de funcionar i el vestuari com és, que és molt bo.
27: Y bueno, compromiso, trabajo y intentar aportar lo máximo que pueda para ayudar en lo que sea necesario.
17: Encara en futbol, ahir el Badalona va classificar-se per a les semifinals del torneig d'històrics, on s'enfrontarà l'Hospitalet. L'equip escapulat va empatar contra la Muntanyesa i va superar el Júpiter per 3-0. Genís Sampietro és l'entrenador del Badalona.
28: És el tercer partit que fem i és anar guanyant sensacions i això. Si a sobre ens pot acompanyar el resultat i crec que era l'obligació també nostra doncs, passar a les semifinals, doncs content per això. I dos partits una mica diferents, amb coses positives i coses negatives, com sempre, i per seguir creixent al final.
17: Avui, tercer triangular de l'històric entre el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu. En bàsquet, el Barça ha presentat Alexander Sekulić, el substitut de Xavi Pasqual a la banqueta culer. Ha signat fins al 2028 i prové del Dubai, equip a qui va dirigir durant els darrers mesos de la temporada passada. El tècnic eslovè considera que l'equip té talent, però que necessita treballar-lo. D'altra banda, la Sisa Joventut ha comunicat que Yannick Crack ha fet ús de la seva clàusula de rescisió i ha fitxat pel Dubai Basketball, però les tres parts implicades han arribat a un acord perquè el jugador neerlandès continuï defensant els colors verd i negres al pròxim curs com a cedit. I per acabar, dos apunts. A partir de les 3 de la tarda comença la final de rutina acrobàtica de natació artística amb la presència de la selecció estatal. I en ciclisme, Paula Blasi va acabar 11a en la contrarrellotge del Tour de França i ara és 7a de la General a 1 minut i 12 segons de Marlène Reusser. Challenger del Movistar, la nova líder de la prova. Avui, etapa de 140 quilòmetres i 8 ports de muntanya entre Mâcon i Belleville-en-Vejolé.
16: És a Joel Gómez per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dijous. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La xarxa de comunicació local.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Seixanta minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides en un accident en una atracció de tipus olla de la Fira de la Festa Major de Tona, a Osona, segons han informat fonts municipals i del sistema d'emergències mèdiques. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. Els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Des del consistori han expressat aquest migdia el suport a les famílies afectades a través d'un missatge de l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
2: Des de l'Ajuntament de Tona lamentem molt l'accident que varen patir ahir al parc d'atraccions en el marc de la Festa Major. Ja estàvem a punt de tancar-la i malauradament doncs, vam patir aquest accident en una de les atraccions que immediatament es va clausurar, evidentment. Més tard vam clausurar el que és tot el parc d'atraccions.
1: Fins al lloc s'hi van desplaçar 6 ambulàncies del SEM, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i dels Mossos. De les 9 persones ferides, 5 van ser traslladades a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu i 3 lleus. Els Mossos d'Esquadra investiguen dues accions violentes en establiments comercials de Terrassa que han tingut lloc en els darrers dies. Segons avança el CASO i han confirmat fonts del cos, el primer és un tiroteig a un establiment de l'Avinguda Jaume I, el 30 de juliol, en un moment que estava tancat al públic i que no va provocar ferits. Segons

part del material robat. En una segona actuació, la policia va detenir dues persones més mentre inspeccionaven edificis i intentaven accedir a una finca en una actuació preventiva que va evitar que es consumés el robatori. I els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. Els serveis d'emergències han avisat de la possibilitat que una imminent tempesta pugui generar un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. El foc, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Creus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem-hi ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
4: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Ràdio Molins de Rei i Un Món de Músiques presenten... Amb so d'orquestra. Un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és Amb so d'orquestra.

Ennio Morricone i Yo-Yo Ma, violoncel·lista, ens han ofert temes de Cinema Paradiso, d'Ennio Morricone. Ara, Werner Müller i la seva orquestra amb el tema Moonlight Becomes You.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els casos que rep l'Institut Anatòmic Forense s'han doblat en els darrers 9 anys. El 2025 en va rebre més de 6.700. 6 de cada 10 deriven d'una mort i impliquen autòpsies, però la resta majoritàriament estan relacionats amb procediments judicials, ja que l'anàlisi de mostres pot ser crucial, per exemple, en agressions sexuals. L'any passat van arribar a l'ENS quasi 1.400 expedients d'aquesta mena de delicte, una quantitat que també és el doble des del 2016. Enico Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, explica el canvi de tendència.
2: Ha incrementat el doble. Durant 10 anys l'increment ha estat molt rellevant. Les víctimes moltes vegades tenen també més consciència dels seus drets i, per tant, acudeixen més a ser ateses, i això comporta que després hi ha tot un recorregut judicial i, per tant, aquí són entre nosaltres.
1: Els i les expertes forenses destaquen la presència de les drogues en els accidents mortals de trànsit, així com la importància de portar proves el més ràpid possible després d'una agressió sexual. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha començat a aplicar la criobiòpsia pulmonar endoscòpica, una prova ambulatòria per obtenir mostres de teixit pulmonar sense necessitat de cirurgia. S'adreça a pacients amb patologies o malalties pulmonars difuses que poden provocar inflamació o dificultat de respiració. El procediment consisteix a accedir a les vies respiratòries per la boca del pacient amb un broncoscopi i una criosonda que arriba a les zones perifèriques del pulmó. La prova utilitza el fred extrem, que permet extreure mostres més grans i de millor qualitat que en tècniques convencionals, i a més redueix el risc de sagnat. Així s'evita el pas per quiròfan i es comprova a través d'una radiografia l'evolució de la zona després del procediment. Els Mossos d'Esquadra acumulen ja unes 90 denúncies a l'Agència de Viatges de l'Escala a l'Alt Empordà per haver-los deixat sense vacances. Les primeres d'elles es van fer a la comissaria de Roses entre diumenge i dilluns, i a partir d'aquí va començar a créixer el volum de persones que denunciava haver pagat uns paquets de vacances que no han pogut gaudir. En paral·lel, la dona que gestiona aquesta

Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. A Valls, la tercera, a la tradicional diada de la Fira Agost, està a punt de començar la tercera actuació cara a cara de la temporada entre la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Vall a la plaça del Blat. Quin ambient s'hi respira? Quico Domènech, Ràdio Ciutat de Valls.
2: Hola, bona tarda. Des de la plaça del Blat de Valls, en la clausura del que ha estat la Fira Agost, la Fira Agrícola per excel·lència del mes d'agost al Camp de Tarragona, està a punt de començar a un quart de nou. És l'hora oficial aquesta dia de castellera, que segur, ja ho podem confirmar, veurà castells de gamma extra, i en la que previsiblement el 4 de 9 sense folre, el 4 de 9 net, un dels castells més difícils, serà el gran protagonisme. D'aquí un quart comença aquesta diada castellera de la Fira Agost.
1: Moltes gràcies, Quico. En una hora tornem a connectar i no ens movem gaire de lloc perquè Telefònica ha reforçat la xarxa de cobertura en 291 punts de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Lleida per l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Concretament, s'ha millorat la connectivitat a 78 emplaçaments a Ponent i 213 del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'operadora, que va començar fa 5 mesos amb la planificació d'aquest dispositiu per a l'eclipsi, ha analitzat la cobertura de xarxa als més de 400 punts d'observació notificats per les comunitats autònomes. Canviem ara de tema i repassem l'actualitat política, ja que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de les Migracions, Elma Saiz, no compareixeran aquest dijous a la Comissió de Llibertat, Justícia i Interior del Parlament Europeu, que s'ha convocat de manera extraordinària per la crisi migratòria a Ceuta. Marlaska ho atribueix a una coincidència a l'agenda amb la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció sobre l'eclipsi del 12 d'agost, que ell mateix presidirà. La reunió comptarà amb la presència del comissari d'Immigració, Magnus Brunner, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivaz, a més d'eurodiputats de diversos països i partits que integren la comissió. I el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts a les línies del Pla d'Assegurances Agràries 2026 amb un pressupost de 20 milions d'euros. El pla, que vol fomentar les assegurances agràries, activa una primera disposició per ajuts a les pòlisses que entrin en vigor fins al 31 de desembre de 2026, que és la que es publica ara, a la qual s'afegirà una segona disposició a l'octubre de les pòlisses que entrin en vigor després de final d'any. L'executiu ha apostat aquest any per l'assegurança agrària com a instrument principal per gestionar riscos climatològics en el primer sector. I recordem que avui els bombers de la Generalitat han informat que retiren tots els efectius terrestres de la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça per seguretat davant la previsió d'inestabilitat meteorològica aquest dimecres a la tarda. El foc, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. Pel que fa a l'helicòpter bombarder, continuarà fent descàrregues a la zona alta de l'incendi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
2: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a

0: Toni Ramoneda.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem aquí un nou Generació Xic. Amb ganes, com sempre, les ganes renovades de cada programa, de cada història, de cada Generació Xic. Les ganes de tornar a trobar aquells èxits dels 80 i els 90 que ens van fer ballar, que ens van fer cantar. Aquelles que reconeixeu encara portes dins de les teves playlists quan surts a córrer, quan te'n vas al gimnàs, quan simplement estàs per casa fent feina, fent feines, fent dissabte, que en deien. Encara fem dissabtes, eh? No sé per què. Per què només la neteja s'havia de fer en dissabte i quan la feies un altre dia deies que estaves fent dissabte? Doncs per què no amb l'equip de casa? Encara queden equips, també. Equip wifi, que en deien. Les cadenes, els equips d'alta fidelitat. La fidelitat és la que teniu vosaltres, que ens acompanyeu cada setmana, cada programa, cada Generació Xic. I que ho feu, doncs, això, doncs, també aportant els vostres comentaris a través de les xarxes socials, a través d'Instagram, majoritàriament, doncs, dient-nos si us ha agradat o no us ha agradat el programa d'avui, si podries posar o no podries posar aquella, sempre, si us plau, molt ben educats. I tot això és això, això és fidelitat, i no l'alta fidelitat aquesta dels equips de música que teníeu, o tenim, o encara volten per casa, i on us podeu posar també el Generació Xic a tot drap, perquè ara les que els tenim, home, si l'escolteu en directe, doncs a la ràdio, si no, ja ho saps que a la web de la ràdio teniu posats aquests tots els podcasts, tots els programes, perquè els sentiu quan vulgueu, i per què no els pugueu escoltar, doncs, fent dissabte, fent neteja, fent el que us sembli bé. El que et deia, la música aquesta dels 80 i els 90, les cançons que ens agraden, que ens agradaven, que ens segueixen agradant, que tenim a les nostres playlists i que fem totes aquestes coses, com per exemple aquesta amb la que comencem avui. Ai! Així, que sona com molt tranquil·let. Home, sí, és una balada. Les balades ja ho saps que són així com tranquil·lotes, tranquil·lotes. Aquesta arriba directament des de Boston. Són els nois dolents de Boston, o així els hi deien. Nosaltres li direm, doncs, la gent d'Aerosmith, que ens agrada moltíssim i que ens venen a veure de tant en tant aquí al Generació, amb aquesta de 1998. Això es diu I Don't Wanna Miss a Thing.

0: is a thing. Ens diuen els de Boston aquesta cançó que es va gravar per la pel·lícula Armageddon. És la banda, ja ho saps. La banda de Boston, et deia, els nens dolents de Boston. I aquesta cançó, I Don't Want to Miss a Thing, el que et deia, gravada especialment per la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Armageddon. Això és de 1998. En aquesta cançó i en aquest vídeo musical, aquí hi apareixia la filla de l'Steven Tyler, la Liv Tyler, en el videoclip d'aquesta cançó, que després van sortir un parell més relacionats, van ser com una mena de trilogia. En fi, la banda de l'Steve Tyler col·locant a la filla, que ja feia doncs, en el vídeo, també va sortir, era la protagonista d'aquesta pel·lícula que et deia, i que va fer aquí doncs, una mica de cameo en el vídeo. El vídeo d'aquesta cançó, que com totes les cançons dels... aquestes cançons lentotes, les balades que ens fan els... aquesta gent rockeros durs, després resulta que tenen un cor, noi, que de dur poca cosa... Poca cosa en té. Què? Anem amb una altra de xula, una altra de guapa? Amb el senyor... Aquest el coneixes, amb Michael... George Michael.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Vinga, George Michael, Faith.

Because I gotta have faith. Què, tenim una mica de fe o no hem de tenir fe amb les coses que fem? Aquesta fe ens la demanava el Jules Michaels des d'un àlbum que es deia també Faith, de 1987, i que és el seu primer àlbum en solitari després de la història de Wham. Ja saps que en George Michael doncs, comença la seva carrera com a un dels integrants del duet de Wham, però que aquí, doncs, amb aquest primer àlbum, comença després una carrera en solitari, aquí amb la guitarra, tot i que diuen les males llengües que la guitarra no era el seu fort.

0: Cause I gotta have faith.
1: Oh, Faith, aquest àlbum del 87 de George Michael Love. Faith. I ja ens posava aquesta guitarra així una mica tontorrons amb el rotllo més rockero perquè volem donar-li una mica de gràcia, tot i que després tenim aquí una mena de pseudo-balada que també posarem després, justament després d'aquests que són els... Els coneixes? Sí, venen des de l'altra punta del món, des de les antípodes que en diuen. Para-bara-bara-babau! Són els Inexes i diuen que aquesta nit et necessiten. Sí, senyor. I need you tonight. Inexes.

T'has trobat a molta gent a la vida que et digui que necessita aquesta nit? Digo jo, pregunto, no ho sé, a vegades... Aquest ritme de guitarra és absolutament brutal. La banda que arriben des d'Austràlia, els Inexes. Com sempre diem, en excés absolutament res és amb el que ells juguen, Inexes. I-N-X-S, i ells doncs, pronunciant aquestes sigles, aquestes lletres en anglès, que no és que siguin unes sigles de res en concret, sinó que juntes així doncs, sembla que t'estigui dient que això, que parlen o que t'estan oferint alguna cosa en excés. Nosaltres no tenim, no creiem que sigui mai un excés tenir bona música com la que ens porten aquests australians. I need you tonight, or need you tonight, que és com es diu la cançó. Des de l'àlbum Kick de 1987, igual que abans el del Faith, Estem en la mateixa, en el mateix any, en la mateixa època, en aquest 87 amb el Jules Michael, que ens va deixar, ja ho saps, el 2016. També el cantant d'Inexes, doncs, també va tenir un final, diguem-ne, que tràgic i bé, que mai va acabar d'estar massa, diguem-ne, massa clar, Ens posem així una mica amb ritmes més de seqüenciadors, més discotequeus, però tot i això, tranquils encara, Amb una versió que va fer en castellà el John Secada d'aquell... d'una versió original seva, que si ens dona per fer algun joc i alguna història. Està estrany, això és de 1992, aquí, en castellà, això es va dir Otro día más sin verte. Otro día más silvestre, que deien aquells... Otro día más sin verte. En John Secada ha fet-nos una versió d'un tema absolutament seu, també. D'això t'ho explico tot després. Ara anem a escoltar això amb aquesta versió, com et dic, en castellà, la versió que es diu Otro día más sin verte.

En John Secada, o com també se'l coneixen, si sobretot si és a casa seva i a l'hora de dinar, en diuen Juan Francisco Secada Ramírez, nascut a l'Havana, per tant cubà, el senyor. Amb aquesta versió, et deia, eh? Això és una versió d'un tema que en anglès em va dir... com em va dir? Just another day.

A saber per això el que et deia, que la versió original la grava primer en anglès, aquesta que es diu Just Another Day, però que després aquí, com ens agrada saber el que cantem, doncs li va fer, de fet és també la seva llengua materna, va fer aquesta versió que es diu Otro Día Más Sin Verte. Otro Día Más Silvestre. Però això, m'agradava doncs, també doncs, fer-te saber, fer-vos saber doncs, que hi havia una altra versió que era la versió en anglès i que era l'original. Totes del mateix any, per això. El 82. En ser cada primer treia aquesta. Mira, escoltem-la en anglès, va, perquè tinguis aquest Just Another Day també, no? Que tinguis clar també com sonava la versió original. Give me the reason, just another.

0: Just Another Day Without You, otro día más sin ti, otro día más sin verte. Ai, què, canviem una mica el rotllo, perquè si no aquesta cançó al final la podem escoltar també amb, jo què sé, amb Esperanto, no?, que en deien d'allò.
1: Generació Chic.
0: Anem amb els Toto i aquest Hold the Line. Anem a esperar-nos aquí a la ratlleta fins que ens toqui. Toto des de 1980.

0: Aquesta cançó que estem escoltant ara segurament estaria considerada com el primer dels grans èxits d'aquesta banda que en diuen tot, o... Hold the Line. Surt un LP que també es diu com ells, Toto. I que, a veure, us explico una mica tot. D'on surt aquesta banda? Ells són uns músics d'estudi, el que se'n diu. Doncs quan tu vas a gravar una cançó i dius, no, jo només canto, eh? A mi m'han de posar músics. Doncs els estudis tenen músics. Doncs aquí apareix aquesta gent que, després de fer de músics d'estudi, també diuen, i per què no muntem una banda i fem alguna cosa potent com aquest Hold the Line? Això va ser considerat, doncs, el 78. Això ja estava considerat com el primer gran èxit de la banda Toto, que el situa, doncs, a dalt de tot de les llistes, absolutament a tot arreu, a tot... per tot el món, sí, senyor. Hold the Line...
1: Generació Chip.
0: Va, anem amb un temasso, eh? Mira si és temasso que això, hi ha una part d'aquesta cançó que fins i tot la Madonna la va fer servir fent així com un... que et sona això de la Madonna? Doncs sí, ella agafa aquestes notes, les repeteix, fa un loop amb això, però això és original dels ABBA, evidentment. I això és... Què és això?
2: ¡Qué temazo!
0: I tant que és un temazo! El Zap va! Give me, give me, give me!

aquest loop dels ABBA que va fer servir, com et deia abans, la Madonna pel seu Hang Up. Mira, si havia de ser bo que una gran bèstia com la Madonna, bèstia em refereixo sempre, doncs, en aquesta manera de parlar, eh? Una bèstia musical, ara no vinguin aquí... Doncs això era, sí, a la versió original, perquè potser algú no coneixia l'original del Gimme, Gimme, Gimme dels ABBA. Oh, Gimme, Gimme, Gimme. Give me a man after midnight. Porta'm un paio, però que sigui després de mitjanit. Home, perquè després de mitjanit, què vols que et digui? Diuen que tot val, no? I després sempre tenim l'excusa de que era tard, és que no m'hi veia. La noche me confunde. És que avui ens estava quedant un programa així com molt rockero i després hi tornarem perquè tenim un final de programa preparat encara més rockero. Però mira, doncs havíem de posar així uns tocs una mica de... Parabà, parabà. Va, i perquè no sigui dit que després diuen no, és que poses música de molt, molt antigues, tot això és molt, molt antic. Doncs posarem també una... Doncs ja d'entrats als 90, des de l'Space Invaders, un dels àlbums d'aquesta gent, del Real McCoy. Anem a escoltar aquest Another Night. De 1994, Real McCoy. Anem a fer que això, que sigui, doncs, una altra night, diferent.

aquí cobrim una mica l'expedient, cobrim una mica aquella quota que sempre posem de música de ball, en aquest cas d'Eurodance, una mica de música més de discoteca. Aquesta ens arriba directament des de Berlín. Representants ells d'això, del que et deia, d'aquest Eurodance, que va ser la que va sortir després de tot allò que venia d'Itàlia, més Italo Dance, més Spaghetti Dance. Aquesta, al final, és una mica l'evolució de tot allò. Real McCoy. També recordareu que a vegades se'ls hi unia el Master Ceremony, que en diuen, aquest MC, MC Sar, amb els Real McCoy. Nosaltres, ai, va, què? Sí, home, sí, ara anem a disfrutar una mica, anem a posar una d'aquelles que ens dona per cantar, perquè la coneixem, perquè ens agrada, perquè és l'Àlex i Cristina. Hago chas y aparezco a tu lado.

Va, reconeixeu que aquesta l'heu cantat tots. Pobrecito de ti. Ui, que se'ns ha aquí això tirat enrere així. Però mira, així disfrutem una estona més de la Cristina Rosenbinge i el Àlex de la Nuez. Són els Àlex i Cristina. De fet, van començar, l'Àlex els hi feia una mica com de productor, els hi feia les lletres, en aquesta història que havia fet la... Però després va la Cristina, ella sola, diguem, amb un grupet, eh? Però després van fer aquest duo, ens van regalar aquest xas, si aparezco a tu lado, i és un clàssic, perquè aquesta cançó, mira, això és del 1987. I què? Encara és absolutament, absolutament vàlida. Et deia que ens n'anàvem a un final així com molt, diguem, molt rockero? Sí, sí.

0: Pichi.
1: Doncs aquest final rockero l'iniciarem amb gent com la nena, perquè abans teníem la nena aquesta del jazz, la nena Rosenvik, la Cristina. Ara ens n'anem amb la nena aquesta d'Alemanya que es va fer famosa amb aquest Night in a Luftballons, o Red Balloons, com es, com es va dir en la seva versió en anglès. La primera és en alemany, evidentment. Es diu Gabriel Susan Kerner. Ens va portar aquesta cançó que ens parlava una mica de tot el rotllo de la caiguda del mur de Berlín.

Aquests 99 globus vermells, que és el que et deia, és aquesta cançó, que era una cançó protesta. De fet, està feta en època doncs, de la Guerra Freda, l'època de finals de l'època del mur de Berlín. Ells parlen d'aquests 99 globus vermells que surten a l'aire, que l'exèrcit doncs, els despista una mica i diuen, a veure, què carai és això? I que acaben, doncs, fent que... Sí. Que al final, gràcies a la pressió de la gent, doncs, aquell mur se n'anés a terra, aquell i tants altres murs que ens han tancat durant anys. Més rock and roll dur per acabar. I dic dur perquè... Home, per què no? Perquè és aquí, amb el gran Jon Bon Jovi. Anem a viure com una pregària dins d'una pregària, dins d'aquest Living on a Prayer del Jon Bon Jovi. Una cançó de 1986.

sempre s'ha d'avisar que quan voleu cantar aquest oh, aquí això va molt amunt, eh? Living on a prayer. Aquí, clar, evidentment, si no tens la veu del John Bon Jovi, doncs com allò, la gent que se, no sé, que se'n van al karaoke i se'n posen una del Nino Bravo. Hòstia, aneu al tanto, que després és que, clar, volem... Living on a Prayer, una cançó, un himne, una autèntica passada que ens portaven això. Però el John Bon Jovi, des del Slippery When Wet de 1986. Home, per acabar, no? Per acabar el programa així a sac. No, no, que encara tenim temps, encara tenim uns minutets i encara ho farem, doncs mira, ho farem en directe, això. Perquè si parlem de rockeros i volem acabar rockeros, ho farem amb uns de casa. Ja ho sé que els rockeros per excel·lència eren el Sant Traït, però també el Sopa de Cabra. I aquest, des del Ben Endins, en directe, que encara sona més potent.

0: una de les bèsties, una de les grans del sopa, una de les grandíssimes cançons del Gerard i la Colla. I des d'un dels àlbums, saps, ja ho saps, el més venut de, en directe de la, doncs, del rock català d'aquella època, i això és el Mai trobaràs el teu príncep blau. Nosaltres sí que et volem trobar. Volem trobar a tu, el nostre príncep blau, la nostra principessa. Atzurra. Sí que et volem tornar a trobar. Et volem tornar a trobar en la propera edició del Generació Xic, i això serà la setmana que ve, la propera entrega del Generació Xic. Mentrestant, ja ho saps que ens tens a Instagram, @generaciochic. Ens veiem la setmana que ve. Vinga, gràcies!
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Xic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Xic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Xic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
4: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
2: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9, parla Javier de Gea. La Fira Gos de Vall de Valls a Tarragona es corona amb la tradicional Diada Castellera, que inclou la participació de la Colla Vella i la Colla Jove dels Xiquets de Valls. Si abans ja entràvem amb els preparatius, ara la trobem en plena efervescència. Quico Domènech, Radio Ciutat de Valls.
6: Hola, bona tarda, en directe des de la plaça Albat. Acabem de viure el moment més important d'aquesta Diada Castellera, el 4 de 9 sense folre, que ha descarregat la Colla Vella ara mateix. Fa segons, podeu escoltar encara els crits de celebració, ha descarregat, dèiem, la Colla Vella del Xiquet de Valls a la segona ronda. La primera havia fet el 5 de 9 amb folre. La Colla Joves, per un contratemps d'última hora, ha arrencat amb un castell per sota de les seves possibilitats, amb el 4 de 9 amb folre, i estem, per tant, a l'equador de la Diada Castellera. De moment, insistim, 4 de 9 sense folre, descarregat per la Colla Vella del Xiquet de Valls en aquesta cloenda de la Fira Vella.
5: Moltes gràcies, Quico. En una hora tornem a connectar. Canviem ara de tema, però continuem amb celebracions. I és que la selecció espanyola de natació artística, amb una destacada presència de nedadors i nedadores catalans, ha tancat aquest dimecres la seva participació als Europeus de París amb una nova medalla de plata en rutina acrobàtica per equips. El conjunt dirigit per Andrea Fuentes i Víctor Cano només ha estat superat per l'equip neutral rus, i Itàlia ha tancat el podi. L'equip espanyol ha estat format per les catalanes Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer i Denis González, a més de Lilu Lluís, Cristina Arámbula, Marina García Polo i Sara Saldanya. Amb aquesta plata, Espanya tanca els Europeus de natació artística amb 8 medalles, un or, 5 plates i 2 bronzes. La gran protagonista ha estat la catalana Iris Tió, que després de proclamar-se aquest dimarts campiona d'Europa en el solo tècnic, ha sumat una nova plata per acabar el campionat amb 6 medalles, un or, 4 plates i un bronze. I el Departament d'Interior i Seguretat Pública ha sumat un vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d'emergències. Segons el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, es tracta d'una unitat mòbil amb una antena desplegable que dona cobertura provisional bàsica en casos d'incendis, ventades, inundacions, incidències en la infraestructura o en apagades com la viscuda a l'abril del 2025. El vehicle pot donar servei de veu i dades als usuaris de diferents operadores, té una autonomia com a mínim de 48 hores i el seu radi d'actuació és d'entre 10 i 20 quilòmetres. Per ara és el primer vehicle d'aquest tipus i ja està preparat per funcionar. El desplegament de la unitat representa una inversió inicial per a aquesta temporada d'estiu de 423.000 euros i el govern la vol consolidar com un servei recurrent en situacions d'emergència. I un breu apunt per acabar. Abans de tancar, la promoció dels 109 pisos de lloguer protegit de Can Gambús a Sabadell continua avançant. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: Estem de broma. Amb vosaltres, l'humor de Joan Capri. Les pastilles.
1: Hi va haver una època que se'n deia l'edat de pedra, i és perquè tot es feia a base de pedra. D'aquesta època actual jo crec que en diran l'època de les pastilles, sobretot els tranquil·litzants. Escolteu, la gent avui, qui no li va malament el negoci, no li funciona el cotxe, no troba minyon, en fi, tothom viu intranquil, nerviós. Necessitem pastilles com el pa que mengem. Jo us puc dir que en tinc uns grans resultats. Perquè la primera vegada que me la vaig prendre, encara me'n recordo, deu fer uns 15 anys, que el meu pare m'ha dit que m'havia d'examinar l'àlgebra, diu, mira, escolta, per què no et posis nerviós? Té, em porta aquesta pastilla i te'n prens una. Escolteu, me la vaig prendre al cap de mitja hora, em vaig examinar i em presento i el programa constava de 60 lliçons. Jo no en sabia cap. El catedràtic em pregunta, ecuaciones de segundo grado. Estava de bon humor el catedràtic. Jo li vaig dir, escolti, vol que li sigui franc? Doncs no en sé res. Escolteu, va fer un bot de la cadira que de mica que pren mal. Però és possible, em va dir. Miri, ja està dit. Jo li vaig dir tranquil·lament. Entonces, ¿qué ha hecho usted durante el curso? Psst, això és cosa meva. Li vaig haver de parar els peus, eh? Llavors ja es posava malament la cosa. Escolteu, tranquil, total. Suspès per tots quatre cantons. A mi m'era igual. Vaig arribar a casa, lo primer que vaig fer és donar una pastilla a tots els de la família i em vaig tancar al quarto perquè s'ha d'esperar una mitjoreta, esperar la reacció. Cap de mitja hora els hi vaig donar la notícia i de seguida, esclar, la meva mare, doncs, esclar, home, el que es necessiten, doncs, són bons pares de família. Ja n'hi ha masses d'advocats, ja n'hi ha masses de metges, i l'àvia, i dones de fer feines, dones de fer feines que no se'n troben. I encara el meu pare diu, i això s'ha de celebrar, xampany per tothom. Escolteu, allò es va convertir en una verdadera bacanal familiar. Vaig jo que vaig dir, escolteu, potser ja no ho celebrem més, perquè allò era una bogeria. D'aleshores ençà ja no ha deixat mai més de prendre. Escolteu, ha sigut la solució. Encara em recordo la que em vaig prendre el dia que vaig demanar la mà de la meva dona. Bé, aleshores no ho era, no precipitem les coses, oi? Ara és la meva dona. Bé, ja m'entenen vostès. Doncs li vaig dir al sogre, oi? Li vaig dir molt tranquil·lament, apa, que per fi ja heu pogut casar la filla, eh? No li va fer gaire gràcia. Li va tremolar inclús una miqueta la barbeta. Però, en fi, la cosa va anar així. La veritat és que la boda va anar de pressa. Ens vam casar de seguida. I jo tranquil, sempre. Però encara me'n recordo, allà a l'altar, quan em van preguntar al capellà «Vol per esposa Candelària, Pastoret i Passarell?», com poden veure, era de bona família, d'alta societat. I el dia, jo, el moment que jo anava a dir sí, es va sentir abans un no terrible, que escolteu, a pesar de la pastilla, de mica que jo sóc el que m'espanta. Després em vaig girar i vaig veure que era un fotògraf. Escolteu, els fotògrafs, és horrorós, eh? Aquesta invasió que hi ha de fotògraf, que va dir que no, que encara no tenia a punt la màquina. És clar, ells són els que manen, en aquests casos. Llavors vaig dir, doncs esperem. Ella m'ha dit, ara ja ho poden dir, jo, si para, un altre fotògraf. Ara, jo, sí, pare, un altre d'amagat. Ara, jo, sí, pare, tres vegades sí, pare. De manera que la meva dona va estar molt contenta perquè em penso que li vaig assegurar. Aleshores, els fotògrafs, escolteu, disfressats d'escolans, amagats per les palmeres, traient i posant l'anell i vinga a fotografiar. Allò és una bogeria. Però tot va quedar tranquil, vaig passar una nit de nuvis també tranquil, encara me'n recordo, la meva dona fent punt de mitja i jo llegint el diari. En fi, senyors, em penso que no es pot demanar res més. Escolteu, és que ara continua. Jo, per exemple, ara vaig a casa del dentista i en comptes de posar-me nerviós sóc jo el que li dono una pastilla i dic, prenguis això i no es posi nerviós. A vegades ell s'hi posa, perquè l'altre dia mateix que em volia arrencar un queixal corcat que tenia, doncs em havia arrencat ja 5 de bons i li vaig dir, escolteu, encara em deixeu el que em fa mal. Diu, bé, home, diu, però ara podem treballar millor. Tenim el camp lliure, ho veig més clar. L'home, ara excés de tranquil·litat, aquell home, allò no es podia fer, oi? És clar, l'home, doncs, una vegada inclús em va donar anestèsia, tanta me'n va donar per no fer-me patir que se'm va dormir un peu. Escolteu la feina que vam tenir despertar-lo, eh? Esclar, a vegades ja ara ja no n'hi don cap i que faci el que vulgui. Gràcies a les pastilles jo puc avui fer tot el que em doni la gana. Puc inclús estar davant de la televisió a vegades veient uns programes d'hores i d'hores

i mitja, sense posar-me nerviós, que escolteu, això ja és una cosa quasi bé que, si no ho digués, no, ningú s'ho creuria, però jo tranquil, no passa res, escolti, ho vaig mirant com si no passés res. I ara ve el més gros. Gràcies a les pastilles, fins i tot puc veure un partit de futbol sense apassionar-me per cap dels dos bàndols. M'és igual que guanyi l'un que guanyi l'altre. Jo tranquil. El fet és que facin gols i que es belluguin, m'és igual. Al final pregunto qui ha guanyat. M'és igual, que guanyi l'un. I fins i tot he assistit a una assemblea de futbol sense posar-me nerviós, que això ja és el comble de tot, vaja. Jo us ho expliqué. Allò va ser horrorós. És que tothom era un nervi, tothom demanava la paraula, tothom cridava. Però escolteu, quan l'Aldarull va estar en un grau superior, quan ja la cosa no es podia aguantar, és quan es va aixecar el president i va dir que el secretari no podia llegir la memòria perquè l'havia perduda. Aleshores es van sentir uns crits i que mengi cues de pansa. I va haver un bèstia que va dir que allò ja és el colmo. És que el president va dir, com vol que mengi panses si encara no s'han collit raïms? Aleshores els crits encara van anar en augment i tothom, carons, que plegui, que se'n vagi, i demano la paraula, i demano la paraula. A mig de tot el president va poder dir, té la paraula el senyor Piula, i es va aixecar un senyor que es deia Piula i em feia tota la cara, i va dir, escolteu, jo he demanat la paraula per dir-los que si tothom demana la paraula no ens entendrem. La gent no es van convèncer, demano la paraula i fora el senyor Piula, i al mig de tot encara es va aixecar un altre senyor, i el president, té la paraula el senyor Vacarisses, el senyor Vacarisses, he demanat la paraula per dir, senyors, que estic completament d'acord amb el que ha dit el senyor Piula. Ja us podeu imaginar que la gent allò era la bogeria. Fora el senyor Vacarisses i trompades. Hi havia un home, un dret dalt de la butaca, que ell no deia res, contorsionat com un perdigot vermell. Escolteu, el president ja va sortir de la presidència i s'hi va acostar. Escolteu, home, per l'amor de Déu, que aquest local l'hem llogat. No veieu que esteu foradant la cadira, home, eh? Per l'amor de Déu, home, ja està bé, home, una miqueta d'ordre. Aleshores va veure que el que demanava la paraula en aquells espaternecs era un mut. En aquest cas ho va trobar del tot raonable. Fins i tot ell va pensar que potser era l'únic que tenia raó, era l'únic que tenia raó en demanar la paraula. Bé, senyors, ja ho saben, vostès tranquils, i si no un dia es troben nerviosos i veuen que no poden dormir, pastilla catacrió i cap al cine, cregui'm.

Ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: No som res.
1: Ai, senyor, ja hi tornem a ser. No em volen enlloc. Ara mateix haig de guillar d'aquesta pensió. Ja van 12. Oi, per què em treuen? Em fan una gràcia. Fil cap, el meu ofici és tan digne com un altre. No hi entra tothom que vol a les pompes fúnebres. S'ha de tenir una gran cultura general, s'ha de ser molt viu per entrar a les pompes fúnebres. S'han de parlar llengües i llengües mortes. A més, desenganyeu-vos el fil cap per aquí, per aquesta cartera que porto, que és allà on tinc el mostruari de caixes que haig d'anar ensenyant com una ànima en pena, eh? I hem de passar tots, i anirem de primera o de tercera, però això no és allò d'esperar les rebaixes de Fidany, eh? A més, gràcies a Déu, jo no em puc queixar, perquè dins de tot em guanyo força la vida, cosa que no poden dir molts avui, que hi ha molta crisi, eh, per aquests mons de Déu. A l'estiu potser no, veus? A l'estiu ens baixa una miqueta la feina. Sí, sort tenim dels turistes, com tothom. Home, sempre en peta algun, veuràs. I és curiós, eh? Els enterrem vermells encara, noi. Es veu que els hi ha provat aquesta gent, això.
2: Carai, qui deu ser?
1: Sí, digui, dieu. Sí, sóc jo. Hola, Pep. Ai, carai de Pep. Què hi ha de nou? No en sabia res. Així heu fet un conjunt. Així ja teniu conjunt. Com us dieu? Els tiquismiquis? Està bé, és bonic el nom. Què us passa? Ah, teniu el cantant malalt? Ja. Jo? D'on vols que el tregui jo, un cantant? Home, jo sempre que necessito cantants tiro mà del clero. Oh, jo també parlo en sèrio, Pep. Però escolta, però que ho dius de debò? Però escolta, Pep, però com vols que jo... Rie, home, com vols... Escolta, tu, Pep, celebro molt que els carregats de punyet... Dic que els tiquismiquis tinguen molt d'èxit, noi. Adéu, Pep. Aquest Pep està sonat, i ara? Aquest noi no guixa, eh? Ve que telefonar-me per proposar-me si vull cantar en el seu conjunt. Esclar, com que ell sap que jo havia anat al conservatori i havia cantat una miqueta bé, oi? M'agradava cantar. Sí, a mi m'agradava molt cantar allò de les claveles. Però ara no. Ara un cantant ha de ser un noiet d'aquests que agradin, que faci bonic, ha de tenir molt pèl, ha de tenir fans... Un cantant ha de mirar d'una mena de manera... Ha de ser allò on si és, no és. I moltes vegades és. Vull dir que té de ser una cosa indefinida. Trist, però alegre al mateix temps. Més a més, jo ara, amb la mena de feina que tinc... Apa, agafa el micro i... La, la, la, la, la, que les figues són verdes, home. Home, no... Més nosaltres, quan entrem a una casa, hem d'estar tristos, hem d'entrar fumuts. No podrem entrar en una casa d'un client i dir, hola, ja veig que tot marxa, això, nois. No. Imagineu, doncs, un dia la família del difunt que em vegeixin. Allò que haguessin sortit a la nit. Hasta per treure's el mort del cap, no sé què dius, eh? Què han de dir aquella gent després? Que els he enganyat, que sóc un embustero, que no ho sentia, que feia comèdia, i tinc tota la raó. És clar que m'ha proposat guanyar 30 bitllets al mes, eh? 30 bitllets. En canvi, ara fent de funerari no els guanyo en un any. A més, jo tinc una cançó que potser seria un èxit. Sí, es titula No som res i és molt bonica. Escolteu-la.

0: Ja som algú.
1: Apa, ja estic embolicat per tots cantons. Primera embolicada, m'he casat. Segona, ja formo part del conjunt. Que entre nos és un conjunt de ximples, això. Mare de Déu, només hi ha que veure els títols de les cançons. Escolteu, mira. Vete porque me voy. Nos vamos andando. Ya iréis viniendo. Empezamos a pasar. La que ens surt més bé és el piqui-rasqui. Sí, sí, amb el piqui-rasqui hi estem bé tots, tots. És clar que la lletra ja és la lletra més bona. Totes les cançons és la que té la lletra més bona. Sí, la lletra té un missatge, eh? És forta. Fa així.

0: Quina tia?
1: La tia Salvadora és d'aquella època de que les senyores, quan donaven el pit a la criatura, no és com ara, que noi, que l'altre dia vaig anar al metro, se'm va posar al costat una xicota i de cop i volta amb una criatura a la falda que portava, de cop i volta es descorda la brusa i plop! Es treu un pitarram, pitarram que donava goig de veure, però no és manera de fer-ho, això. Jo no ho sé, jo recordo el temps que devia ser de la tia Salvadora i després també, que abans les dones es posaven un mocadoret davant del pit. I per sota, a poc, per sota el mocador, anaven traient només el pitorro, diguem, oi? I esclar, la criatura llavors s'hi agafava, però no es veia res. Només es veia pitorro, una mica de pitorro. Ara no, ara plop, ara és un destape total. Que la criatura aquella del metro, al veure allò, s'hi va aferrar de seguida. Una criatura que no era tan criatura, eh? Perquè va venir el revisor i li va dir que aquell nen pagava, li va dir la dona. Bé, tornant a la tia Salvadora i a la sinceritat, ella és molt bona dona, però no és sincera. Es passa tot el dia perquè només té una dent. I tot el dia va dient, per el que faig d'aquest món, tant se va que Déu se m'emporteix. Ai, sí. Els vells fem nos a les cases. Ai, si una bona mort em fiqués al llit i no em despertés mai més. Però vinga a calar, la tia Salvadora. Doncs no sincera. Perquè si et vols morir, dona facilitats. En canvi, ella no. Ella només fa que menjar. La tia Salvadora té les seves coses. També ha tingut, a vegades, la seva penitència. Un dia, mirant la tele, va veure com anunciaven això, aquests pots, això que diuen que fregando el suelo queda más brillante y más bonito, i va començar a comprar pots com una boja, la tia Salvadora. Va començar a fregar el suelo i va quedar tan brillante que ella va ser la primera en fotre una relliscada i es va trencar el coll del fèmur, que és molt fotut, eh? Als 80 anys, trencar-se el coll del fèmur, molt fotut, eh? Però nosaltres vam agafar corrents a la tia Salvadora, la vam portar cap a la clínica, va sortir un cirurgià relativament jove, però es veia espavilat, es mira la tia Salvadora i a pesar dels 80 anys de la tia Salvadora, agafa la tia Salvadora i li clava un clau. A la cama, eh? A la cama, no al llit, eh? A la cama de cama, ja m'enteneu. Però és el que passa. Aquest noi ja hi tenia afició a clavar claus, però no hi tenia prou pràctica. I per lo que sigui, el primer os ja el va enganxar bé, oi? Però en comptes d'espetegar a l'os que havia d'agafar, va espetegar a l'os del costat, un os que no hi tenia res a veure amb aquest assumpte, oi? I la tia Salvadora va quedar, diguem, esbiaixada, amb la cama dreta esbiaixada, clar, no podíem deixar la tia Salvadora ballant sardanes tota la vida. Vam dir, no, l'hem de tornar a operar. El metge ens ho va dir, té 80 anys, potser s'hi quedarà, dic, però s'ha d'operar. Ta, que amb una mica de penicilina, amb una altra operació, amb unes quantes coses, avui la tia Salvadora es passeja per casa com si res. Torna a menjar com abans i ell es creu que és que li tinc mania, perquè jo el que li dic és que no mengi tant, ja que n'ha sortit d'aquesta, que no mengi tant, que no és bo. I ell ho diu que ho faig per estalviar, perquè no vull gastar diners, no, però no pot ser, que no compreneu que no pot ser. Una dona que té 80 anys, que només té una dent, que vol dir que només té 80 anys aquesta dent també, que li ha treballat tota la vida desinteressadament aquesta dent, doncs jubila-la aquesta dent. I ha treballat prou aquesta dent. Doncs no, ella tot el dia, noi, amb aquella dent que em fa la feina. Allò és un túrmix. A vegades creieu que jo no sé com s'ho fa. Té tota la boca plena de menjar, esperant torn només perquè li toqui la dent. Total, que jo quan veig aquestes coses em desespero i només faig que cridar, quina tia, nois, quina tia. Una de les coses que em té preocupat és el sentir aquests comentaris de la gent de que si abans nosaltres érem més maliciosos que el jovent d'ara, que si nosaltres quan anàvem amb una dona anàvem per feina, que avui la joventut és més despreocupada, que només pensa en ballar, en contorsionar-se d'aquesta manera, en tirar-se per terra, amb els boogie-boogies, amb el tennis, quinta teta, teta quareta, fuit-in-fuit, i que no es preocupen de res més, i que nosaltres no, érem més dolents, més maliciosos. Nois, no sé, jo que voleu que ho digui, jo recordo a la meva època que nosaltres, primer de tot, haig d'aclarir que per feina en aquest país no s'hi ha anat mai. Ara bé, si és que volen dir per feina anar amb una dona i que passessin certes coses, jo el que veig és que jo sentia a casa a vegades que deien, he vist fulano que anava amb una noia, es veu que van en sèrio perquè els he vist agafats. És a dir, quan anaven del braç, vol dir que anaven en sèrio. Que després passessin coses, jo no en dubto, però pel carrer se'ls veia del braç només. Anaven del braç, anaven en sèrio. Ara no. És que ara la joventut d'ara és més punyetera. No van del braç, van del ganyot, diguem. Van agafats com una sola peça. Van emputrats l'un de l'altre. Tots són pèls, tots són peluts. I desenganyem-nos, el pèl crida pèl, eh? La prova és que, de tant en tant, es paren i... allà tots dos amorrats, al mig de tota la gent, i com si res, continuen caminant. Si això ens ho fan a les nostres barbes, què voleu que no facin d'amagat aquesta joventut? I no es pas anar contra d'ells, el que vull dir és que de tontos no en tenen res. És que vull dir que això de que tot el dia es tiren per terra ballant i festin foit i 15-30, no. Tot el dia bellugant-se no pot ser, eh? I ara ve un moment que un dels dos ha de parar, o si no, no naixerien tantes criatures com neixen, eh? Perquè no ho encertarien bellugant-se tant. I la prova és... la prova és de que moltes vegades se li acosta aquesta noieta, que van amb unes noietes que són uns bombons, eh? Se li acosta i li diu, escolta, tonet, amb el polvetoi, aquest mes no m'ha arribat allò, saps? I el tonet, el polut, diu, home, potser vindrà el mes que ve, jo. Potser porta retras, jo. Això s'ha retrasat, ja ho veuràs. Perquè mira la Renfe, a vegades també... home, per l'amor de Déu, no ho comparem amb la Renfe, nois, això. I em porten de retras els trens, però un mes de retras no l'ha portat mai un tren, eh? Sigui com sigui, ve el segon mes i la nena diu, doncs tampoc no m'ha vingut això. I el pelut, com veu que fa dos mesos que no ha vingut... pensa, si se n'entera el seu pare, em caurà el pèl a mi. I com que el tercer mes tampoc no ve, el pelut diu, doncs mira, no hem de tenir pèls a la llengua, ho hem de dir a la teva mare. I les mares, jo les planyo. Les planyo perquè avui quan una criatura se li acosta i diu que fa tres vegades que no funciona, s'emprenya les mares, eh? Amb tota la raó, però... una miqueta de paciència. Penseu que, de fet, el tenir una criatura avui ja té més o menys poca importància. Avui ja ho veieu que el més bonic, inclús es queda més modern, sentir dir, saps, fulana de tal? Sí, doncs ha tingut una criatura. Ah, està bé. I és soltera, oi? Està bé, es veu que és espavilada aquesta noia, oi? Es veu que val aquesta noia. És així. Avui més aviat fa mal efecte si ets casat, anunciar que tens tingut una criatura. Fa lleig, que queda traçat. Avui queda més modern agafar una revista i llegir «Hace 20 años que vivimos juntos. Pronto nos casaremos. Parece que ya nos comprendemos. Pronto nos vamos a casar». Després de 20 anys de tenir-la a casa, tachant-la com un meló per si surt bona, aleshores diuen, penso que ens podrem casar. Nois, què voleu fer-hi? El món és així. Què hi farem?

0: Vivendes protegides.
1: Vol dir que el discurs no seria millor que el fes vostè? Al cap i a la fi és el primer tinent d'alcalde.
2: Bé, bé, bé, ja ho faré jo. Ara jo tinc por de parlar massa, eh? I avui, si parles massa, corres el perill de que t'agafi. D'acord, anem per feina, que les masses s'enfervoritzen.
1: Ja el presentaré jo. Atenció, aquí l'alcalde us vol dir quatre tonteries.
2: Què és? Ciutadans, fills de... Senyor Lloberes, aquest micro, què passa amb aquest micro? Fa molt soroll, aquest micro. A veure, el provaré jo, doncs. Micro, uno, dos. Bé, paro, perquè al contrari es creuran que els he concentrat perquè facin la instrucció, aquesta gent. Vinga. Ciutadans, fills de cabretes de dalt. Això no pot ser. A mi que em xiulin després del discurs, passi. Però abans no, eh? A veure. Això és el que vibra, això. A veure, senyor Brutons, aguanti'l, és que vibra. Ara. Ciutadans, vos parla l'alcalde. Estimats veïns, cabretencs tots, com a alcalde que sóc d'aquest poble i com a bon cabretenc, per mi és avui un gran dia. Un dia gran. Un dia d'aquells que dius... Carai! Quin dia! Sabeu què representa per mi poder-vos entregar les 200 vivendes protegides del sol i dels aiguats que formen aquest polígon anomenat la Campana? Doncs significa, amics, que teniu la sort d'escoltar-me, que a partir d'avui el nom de la Campana sonarà. I sonarà gràcies a la cooperativa lletera que ha fet possible la construcció d'aquest grup. Treballadors, mireu si ens ha portat lluny la llet d'aquest poble. I és que la nostra llet, avui la tan acreditada llet, la vaca sagrada, que Industrial Lletera ha llançat al mercat, ha procurat treballar sempre amb llet de primeríssima qualitat. Al revés d'altres indústries de la competència que cada dia treballen amb més mala llet. I això s'ha aconseguit, treballadors que m'escolteu, gràcies al vostre esperit de ramat, al vostre esperit de pastur. Sí, gràcies. Avui, dins d'aquesta conjuntura històrica en què vivim, disposareu tots d'un pis amb un lloguer i un sostre baixíssims, d'unes parets blanques com la mateixa llet que les vostres honrades mans munyeixen cada dia. Cabretencs, per a vosaltres s'ha acabat el viure a la palla. Ara anem al gra. Sabeu què hi ha damunt d'aquesta taula? Doncs damunt d'aquesta taula hi ha les 200 claus que ara us seran entregades. Aquesta nit ja podreu sortir tots amb la clau. Amb la clau i el duro, que és el que se us cobrarà simbòlicament per la clau. Sí, treballadors. Arribant l'anhelant moment de posar les claus sobre la taula. Els pisos ja estan acabats. Bé acabats, pràcticament acabats. S'hi pot viure. Les habitacions són àmplies, totes dues. Els ascensors, a finals de l'any vinent, ja començaran a funcionar de moment fins als primers pisos. Estan ja aprovats els projectes de prolongació fins als últims per abans de 3 anys. D'aigua, de moment, no n'hi ha. Per desgràcia, aquest poble sempre ha patit de falta d'aigua. Això és una de les causes perquè la nostra Industrial Lletera no estigui encara en ple desarroll. Però jo us asseguro de què n'hi haurà. El projecte del Pantano fa 15 anys que està aprovat. O sigui que això deu estar al caure. Les vivendes, doncs, ja estan fetes. I ben fetes. Les petites esquerdes que hi veureu no hi doneu importància. Això és culpa del terreny. Ja sabeu que el subsol de Cabretes de dalt és pedregós i fa una mica d'esquena d'asa. I ara que he dit asa, Vull aprofitar el moment per donar públicament les gràcies a l'arquitecte senyor Molins, que després de molts estudis ha arribat a aconseguir ficar còmodament 8 persones en un pis de 10 metres quadrats. Sapigueu, doncs, que ha arribat el moment de dir-vos que ja sou propietaris. No del tot, naturalment, però després de les 20.000 pessetes que heu donat d'entrada i les 1.500 que pagareu mensual i religiosament, d'aquí 80 anys tindreu el pis vostre. Al revés de tanta gent que després de pagar lloguers escandalosos encara no gosen dir aquest pis és meu. Res més, estimats fills de cabretes, que sigueu feliços i que el pis ens puguem veure.

Posem un fred monòlegs de Joan Capri acompanyats de Jaume Sisa amb la cançó Quan s'ha bonit per sortir el sol, de Guillermina Monta amb Remena nena, de La Casa Azul amb Vull saber tot de tu i amb Sopa de cabra amb Obres de la ciutat i Podré tornar enrere. Això ha estat Estem de broma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Javier De Gea. La Fira Agost de Valls a Tarragona està arribant al seu final i la gent està gaudint de valent amb una gran diada castellera. La colla vella i la colla jove dels Xiquets de Valls estan fent les delícies de la gent a la plaça del Blat, des d'on ens parla Quico Domènech, de Ràdio Ciutat de Valls.
2: Bona tarda, bona nit. A punt d'acabar-se aquesta diada castellera que clou, de fet, la Fira Agost, la Fira Exposició del Camp Català, i ha acabat amb un cert mal regust de boca perquè hi ha hagut un intent desmuntat del 4 de 9 sense forra de la colla jove Xiquets de Valls com a tercer castell que no ha reixit, han desmuntat. En qualsevol cas, i pendent del que pugui passar, de com es pugui tancar definitivament aquesta diada, sí que cal dir que ha estat un gran firagost amb una actuació estel·lar de la colla de Xiquets de Valls que ha arrencat amb el 5 de 9 en forra a la segona ronda, ha descarregat un magnífic 4 de 9 sense forra, el castell més important que s'haurà vist avui a plaça, i finalment el 7 de 9 en forra. Les colles arribaven amb baixes i amb programes determinats per aquestes baixes, però al final, en el cas de la colla vella, ha pogut sortir de l'actuació amb tres castells de gamma extra, cosa que no és habitual. Pel que fa a la colla jove, és pendent de com acabi en funció d'aquesta circumstància que dèiem que hem desmuntat el tercer castell, el 4 de 9 sense folre. El primer castell ha estat el 4 de 9 sense folre. A la segona ronda han descarregat un treballat 2 de 9 amb folre i manilles, castell de gamma extra. I, per tant, també satisfacció a les files de la colla jove. És un excel·lent colofó per aquesta fira, que té en els castells el seu punt i final.
1: Moltes gràcies, Quico, pel teu seguiment. Continuem amb el temps, ja que Protecció Civil ha activat novament el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes fortes aquest dijous a la tarda i a la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per la possible superació del llindar de perill per intensitat i per acumulació de pluja a gran part del país. Les comarques que poden resultar més afectades són les de la Catalunya Central, el Pirineu, el Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central. I un home ha mort aquest dimecres a la tarda mentre conduïa una moto d'aigua en un xoc amb una embarcació recreativa a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare amb moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els ha passat per sobre i hauria fugit. Salvament Marítim ha fet massatges cardiorrespiratoris a l'home sobre la mateixa moto i posteriorment han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del SEM, que ha treballat per reanimar-lo, però finalment han confirmat la seva mort. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

0: L'estiu no s'acaba a Ràdio Molins de Rei.
1: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Nit, benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Si escolteu per la via clàssica, doncs us estareu fent donar-li voltetes a la rosca de la ràdio i estareu buscant el 91.2 de la freqüència modulada. Però sabeu que aquest programa, doncs, també el podeu escoltar a través de la pàgina web de la ràdio nostra, una pàgina web nova molt bonica, on trobeu també no només l'emissió online que s'està fent en directe en aquell moment, sinó també podcast per escoltar-los des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Soc la Fermina Recio, estem aquí al Quan comença la nit, a l'hora que s'obre el cel musical i posem veus de dona. I avui un monogràfic, avui li toca a una dona a la que, doncs, de tant en quant, no toca cada any, però sí a moments assenyalats, i enguany ho és. És un monogràfic sobre Patti Smith, en el que intentaré parlar el mínim possible perquè ens doni temps a escoltar tot el Horses. He buscat des del Horses Legacy, o sigui, és una reedició del Horses on hi ha un segon disc amb cançons totes en directe, i m'he anat cap aquí, però després també he escollit alguns temes de l'àlbum que fa cosa d'un mes es va editar, que és la celebració que fa Patti Smith dels 50 anys del seu disc Horses, el seu primer disc grandiòssim, grandiosíssim, vaja, és, per mi és del millor que té, i m'agrada, molt, quasi bé tot, crec que, però Horses és un disc on em quedaria amb totes les cançons, amb totes, i això no ho puc dir de tots els discos de tothom que m'agrada. Patti Smith, ja sabeu que és la sintonia del programa, és el Because the Night. Sabeu que la porto literalment tatuada a la pell i és a l'inici de la cançó amb la que obrirem el programa d'avui. Diu, Jesus died for somebody's sins, but not mine. Jesús va morir pels pecats d'algú, però no pas pels meus. Així comença el Glòria, In Excelsis Deo, versió Patti Smith, bueno, de Patti Smith, i disfruteu-la. 7 minuts de cançó, disfruteu-la perquè jo us asseguro que ho faré. Benvingudes al Quan comença la nit. Glòria, Patti Smith.

Benjamin. London. Jeez.

Com heu pogut veure, us he posat, o escoltar millor dit, us he posat cançons, us estic posant cançons en directe. No totes són en directe, perquè les que he escollit de l'àlbum de celebració del 50 aniversari de, que és de Patti Smith, l'ha reeditat ara fa un mes, com us he dit abans, doncs aquestes sí que són enllaunades, són, però són gravacions peculiars, si més no. Ara ve Redondo Beach, us la posaré en l'ordre que estan en el disc. Redondo Beach, també en directe. De què va Redondo Beach? A part de ser una platja, doncs parla de, sí, com en una mica, en una mena de reggae, doncs parla d'una baralla, d'una noia en un hotel que té unes habitacions, doncs d'aquelles que no somiaries mai estar, i què passa a Redondo Beach, és en un hotel d'allà. No sé si us havia explicat mai la història de la cançó. Bé, què he dit? Des del Horses Legacy, que és on trobem un segon disc amb totes les cançons en directe, ve aquest Redondo Beach, que és amb la que continua el disc.

0: Thank you.
1: Thank you, Patty. Thank you. Doncs com us deia, aquest 50 aniversari del Horses, del disc que té un mes de vida, us he agafat la cançó Birland, la versió que fa de Birland, en comptes de la versió en directe, perquè m'agrada molt com està enregistrada aquí. I de què va Birland? Birland parla d'un noi al que se li ha mort el pare fa molt poquet, i com de perdut se sent i quines ganes té d'estar amb el seu pare i de que tot torni a la normalitat. Però en realitat, a mesura que va avançant la cançó, van traient temes, doncs potser més com dir-vos, doncs, no vull dir la paraula religioses perquè no ho és, sí, més espiritual. Birland en última instància és una meditació sobre la pèrdua, sobre la transformació, com passar de sentir-se un nen a sentir-se ja una persona adulta que passa el seu dol, i sobre la recerca de la transcendència en un món ple de dolor i bellesa. Doncs tot això ho trobem amb el tema que escoltarem ara, Birland.

I ara també en directe vindran Free Money i Kimberly. Kimberly, que parla de l'amor que sent per la seva germana i això, l'amor per la seva germana Kimberly, i Free Money sobre la llibertat envers els diners, és a dir, aquesta mena de presó que suposen que tot estigui mercantilitzat i que tot estigui que tot tingui un valor monetari. Free Money ara i després Kimberly. A Free Money li posa unes ganes al·lucinants.

Thank you. Side two.

0: Sing Deep Your Starry Nights, Baby. Quan ha començat a cantar Kimberly, ha dit que era la segona cara. Era, i realment és que el disc, originàriament, doncs Kimberly obria la cara B. I quan dic cara B, si m'escolta algú que no sap què és un vinil, doncs els vinils es composaven de cara A i cara B. I bé, doncs Kimberly era la que obria aquesta cara B. Per a aquelles persones que acabeu d'arribar a l'emissió del Quan comença la nit d'avui, un programa que ja sabeu que intentem que sigui íntegrament amb veu de dona, amb dones compositores, dones arrangistes, productores, doncs aquí a la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei, avui dedicant-lo al Horses de Patti Smith, que acaba de complir 50 anys, un superdisc, el meu favorit. Recordo tenir una primera edició espanyola a les mans, que és el que encara conservo i en tinc algun més, perquè aquest mal el tinc repetit. Doncs era del meu germà i m'encantava treure la funda pel disc que havia dintre, que era de paper, i a més venia com amb un petit quadernet de quatre fulls on venia una mica, parlava de les cançons en anglès, un anglès que jo, com podeu comprendre, amb 9 o 10 anys, que era quan l'escoltava, doncs jo no entenia quasi bé res. Tot i així m'aprenia de memòria totes les tornades de les cançons d'aquest disc i bé, doncs arriba a les meves mans a través del meu germà. Break It Up és la cançó, el tema que ve ara. Significa trenca'l, però trenca'l amb una exclamació tremenda. És un tema que parla de metamorfosi personal i espiritual, de treure't, despullar-te de tot allò que no et serveix per res, inclús treure't la pell i reneixer de dintre teu, i ve a ser una miqueta això del que parla. Segurament que és molt més profund. Les fotos del disc que havien dintre, que m'encantava mirar, d'en Robert Mapplethorpe, del seu estimadíssim Robert Mapplethorpe, i que també vaig tenir la sort de mitjans als 90 o així veure a la Fundació Miró. El va portar amb uns formats gegantins, les fotos. Veure a Patti Smith tan gran a la paret per mi va ser formidable. Vinga, seguim. Música, el Quan comença la nit. Break It Up, Trenca'l, de Patti Smith, en el programa d'avui, dedicant-lo a aquest 50 aniversari del Horses.
1: I had this dream. I came in on a clearing. There were natives in a circle, bending and gesturing. I saw a man stretched across a marble slab. It was Jim Morrison. He was alive with wings that merged with the white marble. Like Prometheus, he struggled, but freedom was beyond him. I stood over him, chanting, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up, break it up. Code etched like some new hieroglyphics. Break it up, break it up, Jim. Break it up, break it up, Jim. Break it up. Hours like orders, passing like water. Break it up, Jim. Break it up, break it up, Jim. Break it up. Time moved as my mouth. The stone disintegrated and he moved away. I brushed the feathers from my hair. I adjusted my pillow and I returned to sleep.

0: Espero que us estigui agradant el programa d'avui, que estem dedicant al 50 aniversari del Horses, i ara ve el tema que li dona nom al disc, Land, Horses, que junta amb... fa una barreja junta amb el tema Land of the Thousand Dances i La Mer D. Patti Smith avui durant tot, absolutament tot el programa. Per cert, aquesta no és en directe perquè la versió que tinc en directe dura 17 minuts i si no, no podíem acabar d'escoltar tot el disc. Llavors he pensat que millor anar-me'n a la versió que ella compila en aquest àlbum que ha fet per celebrar el 50 aniversari. Com us deia, ara és el moment d'escoltar la Horses, que és la que li dona nom al disc.
1: Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly the mirror and the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned.

És com acaba aquest Horses de Patti Smith. Ja sabeu que és, parla de la, del cavall, de l'heroïna, parla de la drogadicció, d'aquests somnis en els que et pot fer entrar, que són una paranoia, però no entraré a parlar-vos d'això perquè vull que entri Elegy, que és el tema amb el que es tanca el disc Horses. És un tema que parla, és, parla de la soledat, de la pèrdua, del dolor, que fins i tot quan al final del tema sembla que hi hagi com un raig d'esperança, o un vestigi de vida, doncs en realitat prevaleix la tristor, i fins i tot al final ella lamenta que els seus amics no poden estar amb ella. Doncs és amb el tema que es tancava el Horses, us el poso i ens quedarà temps, si crec, si pot ser, per un tema més que està dintre del nou àlbum de celebració dels 50 anys del Horses. Aquest és Elegy en directe des del Legacy Edition de Horses.

Robert Mapplethorpe.

No pararia d'aplaudir-la. I ara acabarem el programa d'avui amb Snowball, o Snowball, que està dintre del àlbum nou que ha fet per celebrar el 50 aniversari. Aquest és un tema inèdit, no el trobem en cap altre disc, i és amb aquest tema que us dic fins a la propera setmana. Ha sigut un plaer estar amb totes vosaltres, sabent que esteu a l'altra banda. Un petó. Us deixo amb Patti Smith, Snowball. Gràcies per ser-hi.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.